0: que utilicen para contarnos sus primeros pensamientos del día con un audio en el 638-31-3466.
1: Hoy me he despertado pensando en mi hija. Ella estudió cine, se especializó en guión. De pequeña solo quería escribir, no quiero hacer otra cosa. Y después de un año de buscar trabajo aquí, en España, lo máximo que ha conseguido ha sido servir café en una cafetería. Con todos mis respetos a la gente que trabaja en las cafeterías. Así que ha decidido que se va fuera de España. Yo estoy segura que lo va a conseguir. Así que nada, que tengas mucha suerte, cariño.
2: Buenos días, me llamo Diana y como todos los días de lunes a domingo me levanto para abrir mi kiosco de prensa. Me queda un año para jubilarme y mi pensamiento todos los días es que me queda un día menos, que me queda un día menos, que me queda un día menos y que voy a poder dormir a pierna suelta. Por supuestísimo, con que no madrugue, seguiré escuchando Él se amanece, a Roberto y a toda la pandilla, y a vosotros, Aymar.
3: Gracias, Diana.
2: Un beso muy fuerte para todos y que tengamos muy buen día.
3: Ojalá que sí, un beso.
4: Buenos días, amigos de Hoy por Hoy. Estamos a viernes. Hoy me he levantado pensando en los beneficios de ayudar a la gente con el desarrollo de terapias aquí en Córdoba, ayudando a personas que tienen algún tipo de dificultad con alcohol, cocaína, etcétera, ¿no? La experiencia de ayer fue estupenda y extraordinaria y seguimos en la brecha. Una experiencia muy agradable que se la recomiendo a cualquier persona porque te ayuda a relativizar los problemas que vemos a diario y que quizás sean menos importantes que los problemas humanos que se atienden en las terapias.
3: Gracias por compartirlo con nosotros, de verdad, de corazón. Son las 7 menos 10, las 6 menos 10 en Canarias.
5: Hoy por hoy Catalunya amb Gisela Rodríguez.
6: Bon dia, és divendres, és 25 de setembre, dia clau en el camí cap a la millora del sistema educatiu. A partir de 9:15 hi ha una cimera de partits convocada per Salvador Illa per marcar les línies que permetin millorar els aprenentatges dels alumnes, especialment en la lectura i l'escriptura, però no només. Previ a aquesta trobada, el govern va anunciar ahir que fa marxa enrere i que les lectures obligatòries tornen a la selectivitat, això després que s'eliminessin ara fa 3 anys. El president Salvador Illa ha convocat aquest matí al Palau de la Generalitat cimera amb tots els partits per començar així el gran acord de país que ha de reformar l'educació a Catalunya. La trobada, avisa l'oposició, no és garantia que l'acord arribi a bon port. Asier Chávez, bon dia.
7: Bon dia. El debat que ha de servir per abordar el com. Com es garanteix que els alumnes acabin la primària sabent llegir i escriure, com es manté l'atenció dels infants a classe o com es garanteix l'autoritat dels professors a l'aula. Des de l'oposició esperen que no sigui només una foto.
8: Escoltarem, però no participarem, cap mena de foto de fals consens ni en cap mena d'exercici de propaganda com ens té acostumats el president Illa.
9: Per tant, veurem si realment està disposat a escoltar o no. I actuarem també en funció del que passi.
7: És el que diuen Junts i PP.
6: Aquesta reunió culmina una setmana en què s'ha prohibit la intel·ligència artificial a les escoles i s'ha recuperat les lectures obligatòries al batxillerat. Ahir vam saber que després de 3 anys sense aquestes lectures es torna al model anterior. Encara no sabem quines seran, només que s'escolliran des del departament. Gemma Alegrí.
10: Amb la voluntat de reforçar les competències bàsiques i la comprensió lectora dels alumnes catalans, especialment després dels últims resultats. La consellera Esther Niubó defensa recuperar fórmules de l'escola d'anys enrere, una aposta que, segons ella, no implica necessàriament tornar enrere.
11: Plantegem un cert retorn a allò que havia estat l'escola durant molts anys. Els coneixements bàsics no és tornar al passat ni mirar enrere, és consolidar els fonaments que fan possible tots els altres aprenentatges. Un back to basics, tornar als bàsics.
10: A partir del curs vinent, tots els alumnes de primer i segon de batxillerat hauran de llegir les lectures obligatòries que 3 cursos després tornaran a entrar a l'ESPAU. Per ara, l'educació no ha concretat quines seran.
5: Hoy por hoy Catalunya. L'actualitat catalana des de primera hora del dia a la SER.
6: Avui està previst que a Lleida s'aprovi l'ordenança municipal que prohibeix anar amb el rostre tapat al carrer.

0: por hoy Catalunya amb Gisela Rodríguez.
1: Bon dia, és divendres 25 de setembre. Suspendre desnonaments si l'amo és un fons voltor i falcar la protecció del petit propietari. Aquestes són les claus del decret de Junts en habitatge. És la notícia que us explica aquesta casa i que ara en res us ampliem, però abans tres imprescindibles. El primer d'ells, el trànsit, Ferran Aràndiga des del RAC, on hem de tenir paciència.
2: Bon dia, doncs. Comencem la jornada. D'avui divendres tenim paciència per un incendi de vehicle que deixa només un carril de circulació obert a la AP7 a l'altura d'Avinyonet del Penedès en direcció Tarragona i que ja deixa fins a 6,5 km d'aturades. Per altra banda, Santa Maria d'Oló es talla la calçada de la C-25 en sentit Girona per un vehicle accidentat que deixa 1,5 km de retencions. També sumem un segon accident, en aquest cas a la AP7 a l'altura de Bàscara, que en sentit nord també deixa només un carril de circulació obert. De moment, això seria tot des del RAC. Paciència i bon dia.
1: Pel que fa al transport públic, hi ha una incidència a la línia de ferrocarrils Lleida-La Pobla i a servei alternatiu amb autobús per causa d'un incendi. I el tercer imprescindible del dia, el temps.
3: Estabanell, per un equip millor, us ofereix el temps.
1: Jordi Carbó, bon dia.
4: Bon dia. Final de setmana en temps assolellat i calor durant les tardes. Ara mateix tenim 22 graus a Barcelona, també a Tarragona, 18 a Lleida, es baixa fins als 15 a Girona. Farà sol a tota hora, no hi haurà núvols destacables i la temperatura pujarà ràpidament a valors semblants als darrers dies, al voltant dels 30 graus la màxima a la major part de Catalunya, superant-los a l'interior, apropant-nos als 35 al Pla de Lleida i a l'interior de l'Ebre. Durant la tarda, marinada moderada. I el cap de setmana anirem veient cada cop més núvols, sense pluja, també molts moments de sol, i a les tardes farà una mica menys de calor que avui.
5: ¿Quieres pagar hasta un 20% menos en tu factura? Con Estabanell tienes luz 100% renovable, fibra rápida y móvil 5G en una sola compañía. Ven a Estabanell y ahora...

0: Ahorra. Llama al 900-828-494 y descubre tu ahorro. Hasta Banell. Por un aquí mejor.
1: Hoy por hoy, Catalunya.
2: Tenim més detalls de la negociació entre PSOE i Junts per desencallar el decret d'habitatge que es va tombar el passat mes d'abril. Entre les propostes que la formació de Míriam Nogueras ha fet arribar a Pedro Sánchez i a suspendre els desnonaments si l'amo és un fons voltor i falcar la protecció del petit propietari. Asier Chávez, bon dia.
3: Bon dia. La crisi de l'habitatge ha fet que Junts torni a negociar amb el PSOE. Almenys aquesta és la primera vegada des de fa gairebé un any, quan el partit de Carles Puigdemont va anunciar el trencament amb els socialistes, que la formació independentista admet de forma oficial converses amb el partit que lidera el govern espanyol.
2: I si entrem al detall, què diu aquesta proposta exactament?
3: En el text, Junts accepta la suspensió de desnonaments quan el titular de l'immoble sigui un fons voltor. Ara bé, quan es tracti de propietaris particulars, Junts reclama modificar la norma perquè l'administració protegeixi l'amo del pis dels possibles impagaments del llogater en situació de vulnerabilitat i en el cas de que l'administració no cobreixi el propietari, es pugui procedir al desnonament, assumint que la responsabilitat és de l'Estat i no del titular de l'immoble.
2: Doncs bé, mentre s'engega aquesta maquinària, el govern de Salvador Illa ha fet costat a la Mari Carmen, la dona de 87 anys desnonada a Madrid.
3: Illa diu que la compra desbocada d'habitatge per part de fons d'inversió no és el model de país que vol promoure.
4: Aquest no és el model de societat que volem. Les institucions estem per combatre això. Almenys les catalanes.
3: Això mentre la presidenta madrilenya, Isabel Díaz Ayuso, treu pit de la seva comunitat en matèria de desnonaments. Diu que Madrid està molt lluny de Catalunya.
5: Por cada desahucio que hay en Madrid se producen 5 en la Catalunya d'Illa i de Sánchez, por cierto.
3: Una afirmació que des del govern afirmen que és falsa.
1: Hoy por hoy, Catalunya. L'actualitat catalana des de primera hora del dia a la SER.
2: La nova planificació elèctrica de l'Estat augmentarà un 50% la capacitat de demanda a Catalunya l'any 2030. Aquest augment de potència al sistema d'electricitat amb noves estacions i subestacions és imprescindible per fer realitat alguns dels grans projectes de país. Quins són, Oriol Soler?
6: Doncs són, per exemple, els nous campus de salut de l'Hospital Clínic a Barcelona o del Trueta a Girona, infraestructures clau com la nova desaladora de la Costa Brava, el macrocentre de dades que Brussel·les podria ubicar a Móra la Nova, el polígon industrial al Torreblanca, quatre pilans de Lleida o les ampliacions de capacitat al Port de Barcelona.
7: És un increment històric, és a dir, partim d'una planificació actual, la 21-26, que ja va duplicar a nivell de tot l'Estat la planificació anterior.
8: Ens permet efectivament incorporar generació d'energies renovables, ens permet donar estabilitat també al nostre sistema.
6: Són Joan Guisoar, secretari d'Estat d'Energia, i Sílvia Paneque, consellera de Territori, que asseguren que la nova planificació és clau també pel desplegament de les renovables, una assignatura pendent a Catalunya.
2: I la Fiscalia té damunt la taula la denúncia per possible delicte d'odi de l'equip de futbol 7 amateur de Barcelona que exhibia simbologia franquista. Un cas destapat per Ser Catalunya, on també vam explicar que dos càrrecs de Vox a Barcelona formen part d'aquest equip.
3: La denúncia l'ha fet un equip d'advocats especialitzats en memòria històrica que consideren que els dos noms de l'equip, Mingo Rubio Balompié i Bayern de los Caídos, sumades a la simbologia franquista de l'escut, són una apologia del dictador. Vox ho titlla de broma. Eduardo Ranz és l'advocat que ha traslladat el cas a la Fiscalia.
9: Ellos pueden considerar una broma, pero desde luego los descendientes de los 114.000 víctimas que fueron fusiladas o los más de 500.000 exiliados no creo que compartan que todo lo ocurrido fue una broma.
3: Són declaracions del Queti Jugues de Ser Catalunya. També considera que l'Ajuntament de Barcelona té responsabilitats en el cas, ja que la Lligueta juga al Velòdrom d'Horta, que és de titularitat municipal.
2: Són les 7:56.
10: El Club Capbravo fa 30 anys que t'ajuda a estalviar i ho celebrem aquest dissabte 26 de setembre amb un 25% de descompte en begudes acumulat a la teva targeta Club Capbravo amb una compra mínima de 15 euros. Vols estalviar amb mi? Capbravo. Més informació a capbravo.com.
2: Arnau Montserrat, bon dia.
11: Bon dia, Gisela.
2: El Barça de bàsquet inicia l'any del centenari amb un primer triomf al Palau Blaugrana.
11: En l'estrena del conjunt de Sekulitza a l'Euroliga, els blaugranes van aixecar una desavantatge de 15 punts per imposar-se 89-82 a Efes, 20 punts de Brizuela o 19 de Kevin Panther.
12: Saber remontar un partido muy complicado para nosotros y de la manera que se ha remontado, que ha sido desde la pelea y el trabajo duro, pues ahora mismo súper contentos. Es el ADN que... Si quieren este equipo.
11: Es va fer un mosaic, himne a capella i actes commemoratius com l'obertura d'un espai al museu per celebrar els 100 anys de la secció. Derrota del Real Madrid contra el Dubai de Xavi Pascual, 78-77.
2: En futbol, avui roda de premsa de Luis de la Fuente i Rodri.
11: Serà a les 9 de la nit en la prèvia del partit de la Nations League que enfrontarà a la selecció espanyola amb Anglaterra a Wembley. Va debutar ahir Xavi al capdavant de Països Baixos. L'Orange va empatar 1-1 amb un gol de Gakpo al minut 92 i va mereixer fins i tot guanyar. A les 12 del migdia, és a dir, en unes horetes, juga Rafinha a Brasil, Austràlia.
2: I a segona, el futbol no s'atura, juga avui al Girona.
11: A 8:45 de la nit, rep l'Albacete a Montilivi. Quique Álvarez té 8 baixes.
2: Gràcies, Arnau.
11: Fins ara.
2: I avui a l'escenari de la platja del Bogatell, a Barcelona, dins la programació oficial de la Mercè i de la mà dels 40, Nil Moliner.

0: t'hi jugues amb Helena de Diego.
1: I la joia de la Masia nos regala una joia de gol.
2: Què tal? Bon dia, com esteu? Som els del Què t'hi jugues des d'ara i fins les dues. L'esport en directe aquí a SER Catalunya, tot i que us confesso que avui serà molt difícil fer el programa perquè veig per aquí a João Pedro pujant a una cadira.
3: Estamos aquí intentando mirar...
2: Movent l'antena de la cadena SER.
3: Un partido Austràlia contra Brasil!
2: Però què està fent?
3: Estamos intentando pegando una parabólica. Una parabólica porque en España es imposible de ver un partido de Rafiki. Com pot ser?
2: Està ja en marxa aquest Austràlia-Brasil.
3: Senyor Movistar, senyor Dazón, per què no ha comprat un partido del segle?
2: S'està jugant a Queensland, a Austràlia, i João Pedro està patint, no?, per poder seguir el seu compatriota.
3: Estou aquí flirtejando con los troianos para intentar ver un partido del Rafiki.
2: Vol demanar ajuda als oients? Que ells sempre tenen solucions
3: si
2: per tot.
3: Si teniu parabòliques... O links il·legals!
2: Home, João Pedro, esperi, no, això no.
3: Cal tudo para ver un Rafiki! Cal tudo! Ilegalitat para ver un Rafiki!
2: Jo em referia a senyals de fum o alguna altra cosa
3: que
2: et pugui
3: ajudar. No, escolti, o missatges si marco Rafiki.
2: Exacte.
3: No missatges. 31, 72, 11... Ficar missatges si marca un Rafiki, o deus del futbol.
2: I espero que les espelmes que vam posar aquesta setmana a la Catedral de Barcelona, perquè no es lesioni Rafinha, funcionin.
3: És que funcioni. Ni el Google actualitza. Ni el Google. És un partit fantasma.
4: No, és que posa que no ha començat encara.
3: Què t'ha passat?
4: Posa que no ha començat encara.
3: Què t'ha passat?
2: Estan esperant a que ens arribi el senyal aquí al Què t'hi jugues per l'inici d'aquest Austràlia-Brasil. Intentarem seguir-lo i informar-vos d'aquest inici de Rafinha amb el 10 a l'esquena amb la seva selecció. És veritat que ja havia portat el 10 en alguna concentració, però ara s'estrena amb el mític dorsal que van lluir Pelé, Rivelino, Zico, Rivaldo, Ronaldinho, Kaká. Ara serà ell, després de la 10 de Neymar a la selecció, qui el porti. Per tant, o capità Artilleiro, si João Pedro pot sintonitzar la parabòlica, potser ens pot regalar alguna alegria
3: si
2: en aquest que t'hi jugues.
3: Si ho temes aixecar la cabeça... Meu Deus, el braço també, quizás.
2: Avui, com tots els divendres, tenim a l'estudi el nostre company de Mundo Deportivo, João Poquí. Què tal, João?
5: Hola, bon dia. Molt bé.
2: I avui tens de partener aquí el Jordi Ferrón.
6: Què tal,
2: Què tal, Jordi? Bon dia. Que normalment vens amb una taula més tranquil·la, més d'anàlisi, més de...
6: Va, ja he coincidit amb Poquí alguna vegada. I és maco, i és entretingut.
2: Us ho heu passat bé.
6: Ens ho passem molt bé.
2: Us ho heu passat bé. Ja saps que Poquí comença el Què t'hi jugues a lo grande, no?
6: Sí, sempre.
2: Doncs vinga, Uli, som-hi. Què t'hi jugues?

0: tortugues ninja. Som les fabuloses tortugues ninja. Som les fabuloses tortugues ninja. Yeah!
1: T'imagines, pot dir que amb algun dels sobres de les votacions de la pilota d'or algú vota a les tortugues ninja, com quan votàvem el delegat de classe.
2: Correcte, Donatello. És una crida que votin a Donatello. Que no votin a Donatello.
1: Que és no Mbappé. Voti, no?
2: Les tortugues ninja són Mbappé. Per tant, en plena efervescència de la pilota d'or.
3: No vols que guanyi Mbappé?
1: Últims dies acurant la campanya.
2: Per què ha de guanyar Mbappé si no compleix els requisits que
3: jo que et feia un punt maquiavèlic, allò de dir, a veure si li donen Mbappé, que llavors si li donin la raó, que ell és bo i dona voltes i tal, i pensava, igual hasta ho prefereix.
2: No, la veritat és que
3: m'agrada.
2: Prefereixo que estigui feliç el nostre i que no... I no total, ja sabeu que a mi no li dono massa importància, però entenc que tant desplegament mediàtic i tant debat sobre això, que prefereixo que li doni el que és el millor del món, que és el de Minyaval.
1: El nostre deia el Poquí de Minyaval.
2: Jo li donaria a Cobercí. Jo li donaria a Cobercí. Si fos jurat, li votaria en Pau.
3: Gràcies.
2: Però crec que no té massa opcions. Prefereixo que guanyi la Minyaval. L'altre ens és una farsa que estigui... Que pugui guanyar la pilota d'or aquest any, el Donatello.
1: Ara, de seguida, escoltarem a la Minya Mal, que segueix postulant-se per aquesta pilota d'or, però abans, Albert Llimós, què tal? Molt bon dia.
4: Bon dia.
1: Notícia d'última hora que ens pots explicar, perquè ahir al Que t'hi jugues ens fèiem ressò d'aquesta denúncia d'un grup d'advocats a la Fiscalia Provincial de Barcelona contra el Mingo Rubio Balompié, un club de futbol que abans es deia el Bayern de los Caídos, que està participant en una d'aquestes lligues amateurs que hi ha a Barcelona. Van ser denunciats davant la Fiscalia, com diem. Ahir parlàvem amb l'advocat aquí al Que t'hi jugues, l'advocat que ha presentat aquesta denúncia. I ara ens pots explicar que és l'Ajuntament de Barcelona qui demana al gestor de la instal·lació on es disputa aquesta lliga que aquest equip, el Mingo Rubio Balompié, no hi participi.
4: Així és, en una carta que acabem de rebre ara mateix del regidor d'Esports David Escudé en referència a aquest cas i adreçada al gestor de la instal·lació, que recordem és municipal, a Horta, i per tant se li reclama, llegeixo textual, als organitzadors que es portin a terme totes les actuacions necessàries per evitar la participació d'aquest equip a la competició, diu l'Ajuntament en aquesta missiva, que és una greu situació absolutament incompatible amb els valors de l'esport, que condemnen rotundament aquesta situació i, per tant, demanen que s'actuï amb la màxima celeritat possible, adoptant les mesures necessàries perquè l'equip no continuï participant en la competició. Diu que Barcelona no pot permetre que les seves instal·lacions esportives siguin utilitzades per donar cobertura o normalitzar expressions que facin apologia o exhibició o simbologia vinculada al franquisme, a la dictadura. Per tant, moviment de l'Ajuntament de Barcelona com a instal·lacions municipals que són aquest camp on jugava aquest equip, i per tant veurem quin és el pas següent, però en principi David Escudé, també segurament que el podrem escoltar durant aquest matí, farà declaracions al respecte d'aquesta situació.
1: Recordem que en aquest equip, el Mingo Rubio Balompié, que és on està el Mingo Rubio, és la localitat on està actualment enterrat el dictador Franco, en aquest equip dos dels seus membres pertanyen a Vox, al partit de Vox aquí a Barcelona. Un d'ells, Juan Cremades, és el vicepresident provincial del partit, i l'altre, Carlos Oliva, és conseller del districte de Sarrià de Vox. Llimós, i també hem pogut parlar amb els organitzadors d'aquesta lliga.
4: Sí, mentre estem esperant també el moviment de la Fiscalia, no?, que està estudiant aquest cas, si va per la via penal o va per la via administrativa, els organitzadors van rebre la queixa dels equips participants, d'un dels equips participants que va saber de la presència d'aquest equip i de la simbologia que utilitzava a l'escut i també del nom propi. El nom era Bayern de los Caídos. A partir de la queixa d'un altre equip competidor en aquesta lliga de futbol 7, els organitzadors de la lliga van demanar a aquest equip, que tenia el nom de Bayern de los Caídos, que es canviés el nom. Per això, a partir de fa 10 dies, se'l van canviar i va aparèixer com a Mingo Rubio Balompié. Per tant, el nom original era Bayern de los Caídos. Els van reclamar que canviessin el nom i també el logotipus. Els van exigir que es canviés el logotipus. De fet, ara a les aplicacions on es poden seguir aquestes lligues i que n'hi ha tantes arreu del territori, ja no apareixen amb el logo que tenien, no?, on sortia una fotografia amb la B de Victòria, amb el Valle de los Caídos de fons, etc. Ara hi ha una bandera a Espanya i una B baixa continua sent. però ara l'aplicació mateixa no surt, no es veu el logotipus d'aquest equip. Però, per tant, després de la queixa, els organitzadors van prendre partit i van exigir, com a mínim, aquestes dues coses, canvi de nom i canvi també de la simbologia.
1: Doncs veurem quins són els propers moviments, a la resposta a aquesta petició de l'Ajuntament de que aquest equip no participi a la Lliga, però és veritat que ja ens ho apuntaves ahir, Albert, i a aquestes hores seguim buscant, hi ha molts exemples, no?, d'equips que frivolitzen amb aquests noms.
4: Sí, fent una cerca ràpida, i segurament que el percentatge d'equips que tenen xarxes socials és mínim, perquè no ho acostumes a fer quan jugues en un equip d'aquest tipus, i ho dic per experiència, no? Però fent una cerca ràpida hem trobat una quinzena, una vintena de casos d'equips arreu del territori espanyol, també aquí a Catalunya, doncs que porten el nom de Bayern de los Caídos, alguns amb simbologia evident franquista, altres no tant, i també a altres lligues d'aquí de Catalunya hi ha altres equips que porten el nom de Bayern de los Caídos, i ara doncs el següent pas és veure què fan, no?, els organitzadors d'aquestes lligues, si prenen partit després d'aquest exemple d'Horta, o en canvi ho deixen una mica a l'expectativa del que pugui passar, si hi ha alguna derivada judicial en relació al moviment que ha de fer la Fiscalia ara davant d'aquesta denúncia presentada per Eduardo Rand.
1: Doncs us ho explicarem aquí al Que t'hi jugues, els propers moviments, tant per part de l'Ajuntament com de la Fiscalia, com apuntava ara el Llimós, que ahir ens deia l'advocat que ha portat això davant la Fiscalia, que una broma als més de 114.000 afusellats del franquisme o al més de mig milió d'exiliats, doncs no els hi deu semblar que es frivolitzi d'aquesta manera. 12 i 17, seguim endavant al Que t'hi jugues.
5: Que t'hi jugues.
1: I al matí, Llimós, ha anat de comunicats perquè les quatre grans lligues europees, la Lliga, la Premier, la Bundesliga i la Sèrie A, s'han unit contra la FIFA i fa només uns minuts han emès un comunicat en què demanen canvis a la FIFA, a l'organisme, que s'acabin les ingerències polítiques, en una clara al·lusió al seu president, a Gianni Infantino, perquè creuen que el futbol ha patit un dels majors abusos, diuen, de poder de tota la història.
4: Sí, és la frase més contundent d'aquest comunicat, de tot just dues pàgines que han fet aquestes quatre grans lligues, no? I és la Lliga Francesa, però diuen que s'ha patit aquest abús de poder més gran de la història de la FIFA. Afegeixen en aquesta missiva que el president de la FIFA ha promogut activament iniciatives també abusives i que hi ha un problema de governança de la FIFA que va molt més enllà d'un paper d'una sola persona, del president, sinó també que no es pot concentrar simultàniament tant poder regulatori, comercial i polític en la figura d'Infantino. Tot bé, diuen, de la problemàtica de l'ampliació del calendari internacional de partits, doncs de que cada cop les finestres dels partits internacionals són més grans i, per tant, el que diuen en aquest comunicat les quatre grans lligues és que el poder de la FIFA i del seu president no pot ser il·limitat. Per això reclamen tres coses, insten a la FIFA a tres coses: a otorgar a les parts afectades un paper real a la presa de decisions, és a dir, que les lligues també participin d'aquesta presa de decisions, garantir també que la presa de decisions sigui basada en dades objectives, que per tant hi hagi un argument objectiu al darrere, i també protegir la funció regulatòria de la FIFA davant de la seva funció comercial, per tant, que els diners no ho manin tot. I insten que de cara a les eleccions del març del 2027, que s'han de celebrar a la FIFA, els possibles candidats a la presidència convoquin, després d'aquestes eleccions, el guanyador en els primers 5 dies a aquestes lligues per intentar solucionar aquesta problemàtica de manera, podríem dir, dialogada, i que també les grans lligues no siguin les grans perjudicades.
1: Eleccions, com deia el Llimós, el 2027 a la FIFA. S'especulava que la UEFA presentaria un candidat per fer front a Infantino, que podria ser el Khelaifi, malgrat ell ho va descartar públicament, però s'esperen, Joan, mesos de moviment polític aquí al futbol.
2: Mira,
1: de gran nivell.
2: Celebro que es mobilitzin. Jo penso que també s'haurien de mobilitzar els clubs, perquè jo considero, i no em faran canviar d'opinió, que l'actual aturada de seleccions és un atropellament. És un autèntic atropellament que tu aturis la competició durant 3 setmanes. No estem parlant d'un cap de setmana, que per dies prèviament, que ja em semblava excessiu que entre el setembre i el mes de desembre n'hi hagués 3. És a dir, setembre, octubre, novembre. Val, n'han unificat 2. Però que han unificat vol dir que han ampliat aquesta aturada, independentment de que hi ha clubs, equips que els hi va millor i equips que els hi va pitjor. El Barcelona és evident que li va fatal aquesta interrupció, perquè està en un moment dolç de forma i de joc, I això el que fa és interrompre un moment estratosfèric del Barcelona. Però independentment d'això, que és una apreciació subjectiva meva, que és una putada pel Barça que se li faci, és que em sembla que ni les lligues nacionals ni els clubs ho han d'acceptar. I jo recordo la temporada passada, quan va transcendir, o quan jo em vaig assabentar que hi havia aquesta aturada, que s'ajuntaven aquestes dues aturades i que durava tres setmanes, coincidia que hi havia roda de premsa de Hansi Flick. Jo li vaig preguntar a Hansi Flick, escolti'm, què opina vostè? I ell, que estava de bon humor, va canviar de cara, es va posar seriós. És a dir, era evident que estava d'una mala folla tremenda. Va dir, no, a mi no m'han consultat, per tant, jo no he pogut dir si m'agrada ni no m'agrada. A mi ningú m'ha consultat res. L'altre dia li van tornar a preguntar i el discurs ja va canviar una mica, ja va ser més polític. Però que els entrenadors dels equips grans no poden estar d'acord amb això, és evident. I els jugadors tampoc haurien de ser-hi. Jo entenc els jugadors perquè ells volen anar a les seleccions, això no hi tinc res a dir, ho entenc. No és responsabilitat d'ells, no és dels jugadors, és dels que organitzen el futbol. I em sembla positiu que tinguin aquesta iniciativa, aquestes quatre lligues, de fer pressió per endreçar una mica més. És a dir, per no atropellar d'aquesta manera els interessos dels clubs.
5: Al final sembla clau que el calendari no està ben fet, que el tema pels equips, i perquè a mi m'ha tocat, sent entrenador, que marxessin jugadors a la selecció, et trenca tots els plans que pots tenir. A part, normalment s'acostumen a ser partits on els jugadors volen jugar, tothom ens agrada jugar a la selecció, partits que són molt cridaners a nivell internacional. Les jugadores, els jugadors fan un desgast molt gran, t'arriben, has de descansar en el teu club quan ets tu el que li pagues perquè s'han exigit al màxim en seleccions. Jo crec que s'ha de fer un canvi de calendari. No sé si la proposta que va fer Xavi en el seu moment d'unificar-ho tot al final o a l'inici seria el millor. El que està clar és que trenquin cada mes o cada mes i mig una o dues setmanes de preparació dels teus jugadors, més enllà del viatge, del jet lag, de l'acumulació de minuts, d'una altra manera d'entrenar, perquè les maneres d'entrenar de cada lloc és diferent. Llavors, tot això és un contratemps. I més quan, no? Que el Barça estava fletxita per arriba, que et tallin ara durant tres setmanes aquesta embrenzida que tenies, doncs no agrada. Però torno a dir, algú que potser s'hauria d'unificar entre tots. I el tema polític, jo crec que amb aquest últim Mundial ha quedat tan clar, amb una imatge tan vergonyosa moltes vegades de lo que està a punt de derivar el futbol, que jo crec que per un moment, en fi, per totes, ens hem de parar, aturar i dir per aquí no podem continuar.
1: I que portem mesos, anys, no?, amb les queixes de diferents actors del futbol queixant-se del calendari, però és que cada vegada va més.
2: No? No, però és que el Jordi ha dit una cosa que jo estic molt d'acord. El que va suggerir Xavi, és que tenia tota la raó. Tu, a final de temporada, si ara un Mundial o una Copa dura cinc setmanes o sis, doncs fes dos mesos i mig, si vols, per a seleccions. Que els clubs, més, els jugadors més modestos, es poden buscar fórmules perquè segueixin fent altres competicions, no ho sé. És a dir, que el futbol no s'aturi, evidentment, pel futbol més modest. Però que el futbol internacional s'hauria de concentrar. Si vols dos mesos i mig, val, ja està, i oblida't. I la resta de temps no molestis a la planificació,
5: que, Joan,
2: dels equips i a la feina dels equips.
5: Fins i tot pel treball de seleccions. Clar, ahir parlàvem de la Països Baixos de Xavi. S'ha tingut dos dies per treballar, sí, o sigui, no pots veure
3: very,
5: res.
3: Very little to work, no?
5: Pues va estar bastant bé, eh?
3: Per això hem empatat un, perquè si no, bueno, és que si arribem a tenir una mica més de temps, these things was different, you know?
2: Trobo a faltar els maquitos, eh?
1: És que els maquidos estan a la cuina, perquè saps què passa? Que avui ens falta algú en aquesta taula, no?
2: Ja, yeah, clar.
1: Falta l'Ivan San Antonio. Ivan San Antonio, què tal? Bon dia. Yes.
6: Hola, Ivan. Bon dia.
2: Què passa?
1: L'Ivan encara està a Països Baixos, van a cobrir aquest debut de Xavi precisament, i crec que li has agafat el gustet i has decidit que et quedes uns dies més, no, Ivan?
6: Sí, marxaré demà. Perquè s'està bé, a més està fent molt bons dies. Amb una temperatura... Fa calor aquí o què? Encara.
1: Sí, encara.
2: Aquí encara
1: és estiu.
2: Aquí encara.
6: Collons.
3: És good de temperatura.
6: Aquí s'està molt bé, tu. No. Potser em quedaré viu.
2: És una llàstima perquè...
1: Hem decidit que potser quan estigueu els dos aquí serà el moment de retrobar-nos amb els maquitos.
2: Ah,
6: home!
1: Next week. Els hem reservat per tu, Ivan.
3: Next week, step by step.
1: Ara parlaven, okay. Ivan, d'aquestes sensacions de Xavi, del que deia Xavi com a entrenador. No sé si ara de seleccionador pensaria diferent d'aquestes aturades per selecció, però en tot cas, satisfet, no, Xavi, amb aquest debut contra l'Alemanya de Klopp, amb aquest empat a un?
6: Sí. Sí, la veritat és que va deixar molt bona impressió. En el primer partit, contra un equip difícil com és Alemanya, jo crec que fins i tot superior, 1-1 a Holanda, però Alemanya va jugar els 10 primers minuts molt bé, però jo crec que la resta del partit Holanda va ser superior. I de fet, si no anulen el gol aquest tan estrany que va intervenir el VAR, hagués guanyat el partit, o sigui, hagués debutat amb una victòria.
1: Ivan, què és el que més et va agradar del partit? No sé si et quedes amb les intervencions de Ter Stegen, amb aquest debut de Ruben Van Bommel, que va fer una centrada impressionant en aquest gol de l'empat d'Holanda, no sé, o amb Adeyemi, que també va fer un bon partit, generant molt perill.
2: Va fallar un gol.
6: Sí,
1: però...
6: Va fallar un gol, sí. Jo el vaig veure tan bé com ha estat jugant el Barça. No estava del tot fi. Segurament també perquè evidentment el Klopp juga d'una altra manera, malgrat que tenen estils similars amb Flick, però no el vaig veure especialment bé. I aquí sí que vaig veure bé va ser a Ter Stegen, i això és una bona notícia, no? Perquè al final és un porter amb el qual el Barça no compta, i el que interessa és que ho faci bé tant al seu club, a l'Ajax, com a...
7: Que no estava sent així, perquè porta un parell
6: de rades
7: greus, sí, amb l'Ajax.
6: Sí, amb l'Ajax, però en canvi ahir va fer un molt bon partit, a casa seva, en aquest cas, sí, amb el Johan Cruyff. I però jo que em quedo del partit, no tant pel que fa al futbol, sinó per la rebuda que li va fer l'afició d'Holanda a Xavi, i també per part de la cadena BBC, perquè li van muntar un vídeo per donar la benvinguda a pancartes, i en el vídeo, hòstia, era un punt emocionant, perquè també apareixia Johan Cruyff, i Xavi és evidentment és fill del cruyffisme, i jo crec que és una mica com tancar el cercle, no? Perquè que feia 48 anys que no hi havia un seleccionador estranger a Holanda, i clar, és tota una novetat pels aficionats de l'Orange. I en canvi la rebuda que va tenir Xavi va ser molt maca. I xerrant amb aficionats... Sí, perdona?
5: Sí, Ivan, al final igual també, i és que sí que és veritat que és un entrenador estranger, però que segurament tingui un futbol més holandès que els darrers entrenadors holandesos que ha tingut. Es va tornar al 4-3-3, una figura reconeixible. Clar. És veritat que es necessita treballar, però es va veure un futbol molt més holandès del que vam veure, per exemple, al Mundial.
3: Step by step.
6: Sí, no, totalment. I això ens ho deien abans i després, aficionats, sí, sí. I amb gent que vam poder parlar, que diu, és que necessitàvem un canvi. Sí, diu, mira, guanyar o perdre, diu, només guanya un. Però com a mínim passa-t'ho bé pel camí. I Holanda s'havia desviat molt del que ha sigut sempre el futbol total. Vam parlar també amb el Jaap de Groot, que és un mític periodista que porta des del 78 seguint a la selecció holandesa i que treballava al Telegraph, de fet feia els articles de Johan Cruyff, i ens ho deia que ell notava que hi havia molta satisfacció pel fitxatge de Xavi. O sigui, no és el mateix, com deies tu, Jordi, que vingui un entrenador, no sé, de Ancelotti, que vingui Xavi. O sigui, per això l'accepten, no? Perquè en el fons és una continuïtat.
5: Exacte.
6: O fins i tot un retorn al passat, als orígens.
3: Thank you.
1: Xavi, no sé si vols dir-li a l'Ivan Sant Antoni algun pla perquè aprofiti aquestes últimes hores a Amsterdam.
2: M'han dit que no hi ha cervesa a Amsterdam. Jo no ho conec.
3: Bueno, sí, a veure, n'hi ha menys. Hi ha més d'altres coses, diguéssim.
6: No tenim temps de res, estem treballant. Un consell que et donaré,
3: Ivan, és un consell que en els coffee shops no hi fan cafè. No és una tenda de cafè, diguéssim. És coffee... És cafè, i shop és tenda, però no té res a veure amb tenda de cafè. És una altra cosa.
6: Bueno.
3: Fan césped.
6: Oye, és que no bec cafè. Jo no bec cafè.
3: Vale, pues allà... Césped
1: no és el que a tu t'agrada, Xavi.
3: Allà hi ha césped tallat molt llarg.
2: Massa llarg.
3: Molt llarg, sí, en forma de L.
1: Ivan, gràcies per haver entrat uns minuts al Que t'hi jugues. Et trobàvem a faltar i així has estat present en aquesta sessió dels divendres. Ens retrobem la setmana vinent.
6: Adéu.
2: Adéu, Ivan.
6: Adéu.
2: Adéu.
1: I amb aquesta música d'Holanda, doncs crec que obrim un moment al quiosc, perquè el Marcos precisament ens porta allà.
8: El quiosc del Marcos.
1: Marcos, què tal? Molt bon dia.
9: Hola, buenos días, Elena. Naranja lleno de pasión y con un gol de clase mundial en el tiempo de descuento contra Alemania. 1-1, titula el diario de Boskran de los Países Bajos. Xavi, que se movió un poco menos que el otro famoso entrenador debutante, Jürgen Klopp, el alemán, fue recibido con una gran pancarta de bienvenida. En la crónica del partido se recuerda que distó mucho de ser perfecto, pero fue prometedor. El duelo no fue aburrido ni un instante. Fue fútbol con aventura, con diversión y pasión, con compromiso y ferocidad, escribe el periodista Willem Wisses. En el The Telegraph, uno de los diarios más importantes de los Países Bajos, Xavi confesó que ve una selección holandesa superior y que la vio así contra Alemania en la segunda mitad y que va a convocar a un sustituto para el lesionado Brian Brodway.
1: Gracias, Marcos. Ahora repasemos las noticias del día, que son 12:15 ya.
8: ¿Qué t'hi jugues? Presenta la actualidad del día.
1: Avui amb diferents veus. Comencem amb la Núria Vilamala, perquè Núria, què tal? Bon dia.
10: Hola, Elena, què tal? Bon dia.
1: El Girona juga avui a Montilivi contra l'Albacete amb l'objectiu de sumar la segona victòria consecutiva.
10: Sí, després de guanyar el camp del Cádiz, el Girona vol confirmar les bones sensacions en un partit marcat per les baixes. El Girona té 6 jugadors amb les seleccions, tampoc estarà disponible Brian Hill i Quique Álvarez, el tècnic gironí, amb totes aquestes baixes, deixa la porta oberta a un canvi de sistema.
11: És el que hi ha. No podem tampoc estar fotent-nos cops, sinó pues, afrontar-ho, i jo crec que l'equip estarà preparat per demà competir bé. Està clar que quan un té baixes pensa possibles solucions i sempre estem pensant, no sé si d'inici, però possibles canvis de sistema, no?
10: La bona notícia, Elena, és que el Girona recupera bé el Ruiz i també entrarà a la convocatòria Unai Hernández, el rival l'Albacete, que un punt amb 10 baixes, per tant un partit idoni a priori pel Girona per confirmar les bones sensacions.
1: Jordi, anaves que fent que sí amb el cap, eh?
5: Sí, perquè al final la segona divisió, la Liga Permotion, és una liga molt important. Si no unifiques criteris, li passa al Girona, li ha passat a l'Almeria, li passa a molts equips i aquí no es peten a ningú.
1: I en play-offs i tot, l'any passat, no? Amb la preparació del Mundial.
5: I aquí no es peten a ningú. Tu perds 3 partits que et falten 8 jugadors i el que va al carrer és l'entrenador. Jo com a entrenador, a mi això em mata, eh? I després, sí, la cantera, no sé què, el que volen les aficions, és guanyar. Jo crec que si li ha de donar una volteta de tuerca a totes aquestes coses, que no és tan difícil. Al final, el futbol, vivim molts del futbol, doncs anem a fer-ho de la millor manera possible, fent coses sensates.
1: I el Sabadell, Núria, juga demà contra el Celta Fortuna després d'una setmana complicada.
10: Sí, per la greu lesió del màxim golejador de l'equip, Gioacchini, que ja ha passat pel quiròfan pel trencament del lligament creuat anterior del genoll dret. El futbolista, a priori, es perdrà tota la temporada, però Ferran Costa, el tècnic arlequinat, té clar que ara toca mirar endavant.
12: Som un equip, estem per riure junts, per celebrar junts, també per plorar quan toca, però sobretot amb la mateixa filosofia o mentalitat que afrontem tot. Quan passa una cosa així, sempre parlem de com afortunats que som, de poder-nos dedicar al que més ens agrada, de donar-li valor a cada entrenament, a cada partit, i això ho hem de transmetre.
10: Demà, al camp del filial del Celta, el Sabadell, 6è en posicions de play-off, buscarà mantenir la dinàmica d'aquest inici de temporada.
1: I ara amb la Sier Chávez parlem de la selecció espanyola sub-21, perquè amb Xavi Espar i Javi Hernández poden certificar avui la classificació per l'europeu. A Sier.
13: Espanya visita Finlàndia 6:15. Una victòria li assegura matemàticament el bitllet. Xavi Espar, que s'estrena en una convocatòria de la sub-21, podria debutar aquesta tarda.
1: El Barça femení visita demà Logroño buscant el 5:5 a la Lliga.
13: Serà 5:15 de la tarda i ho farà Maitana Bonmatí, ha dit Pere Romeu, que entrarà a la convocatòria.
14: Avui acabarem la sessió d'entrenament i el més possible serà Maitana vingui convocada ja amb l'equip, així que bones notícies per aquesta reincorporació.
1: I debuta Zidane al capdavant de la selecció francesa.
13: A 9:15 contra Turquia i a la mateixa hora tenim també un Itàlia-Bèlgica a Roma.
1: El Barça d'handbol comença avui la defensa del títol mundial.
13: Ho fa des d'un 1:15. I ara mateix el partit que s'està jugant. Un moment, Elena, que acabo de perdre el resultat.
1: Actualitzant la pàgina web. Et passa com a Joao Pedro, sí, no? Sí. Que l'antena avui
3: claro,
1: no...
3: Claro, està difícil,
13: A la primera meitat, Piñeiro 6-12. El Barça amb una ratxa de 62 partits i més d'un any sense perdre.
1: Al vespre, partit exigent pel Barça de futbol sala al Palau.
13: Els blaugranes arriben al Gimbi Cartagena 9:15 en la tercera jornada de Lliga. El Barça arriba en ple de victòries 2-5 contra el Valdepeñas i 6-1 davant del Peñíscola.
1: I el nou Barça de bàsquet va debutar amb victòria a l'Eurolliga.
13: Els blaugranes van remuntar 15 punts, van superar l'Efes per 89-82 a l'estrena europea. Brizuela amb 20 punts i Pantera amb 19 van liderar el triomf en un Palau Blaugrana amb més de 5.600 persones, que a més va tenir una gran representació institucional a la llotja per començar la celebració del centenari, entre els quals es trobava, lògicament, el nostre Xavi Seixas.
1: Home, ja el vam veure allà amb el ben guapo, amb la seva samarreta amb el nom de Seixó, que li va regalar el Barça de bàsquet en reconeixement de tots els anys que ha dedicat el Xavi Seixó a l'equip. Et vam veure molt guapo, eh, Xavi? Segur que ens estàs escoltant. Des d'aquí, la nostra felicitació.
8: Encara no ets de la família del que t'hi jugues? Segueix-nos a...
15: On our media channels, Instagram, TikTok, Spotify, blablabla, YouTube, Facebook, whatever.
8: Arroba que t'hi jugues.
1: I què diuen els oients, Núria, avui al YouTube del que t'hi jugues?
10: Doncs, Helena, la gent tenia ganes de veure el debut de Xavi Hernández, eh? Com a seleccionador de Països Baixos. Bastanta gent al YouTube del que t'hi jugues comentant aquest debut i veig molts oients, Helena, evidentment contents de que Xavi Hernández li vagi les coses bé i recordant una mica l'etapa de Xavi Hernández a la banqueta. Molts oients ja ho sabeu en directe al que t'hi jugues comentant aquest debut de Xavi Hernández.
3: Tant que veu. Gràcies a tots, de veritat. Vull dir, començar empatant 1-1 contra una campiona del món com és Alemanya. Escolta, it's not easy.
1: Escolta, Joao Pedro, els oients t'han donat idees de pujar-te a Cubells així per, no sé si...
16: Els oients ens han dado moltes idees, mais poca ajuda, tenemos que dir. No importa aquí, acabar no troiano, tal la cosa 0-0.
1: De moment ja Rafinha al camp, no?
17: Minut 24 al camp i no hi ha el canvi, per tant, de moment...
16: No fico nada, tudo bien, tudo bien. Rafinha está aguantando, bien!
18: Samba!
16: Claro! Rafinha está correndo encara! Falta menos pela ruptura, sí! Mas... encara no!
1: Va, Joao Pedro, va, que com d'això passi després ja veuràs el cic i la bronca que ens fotrà, exacte.
17: Ah, no, ja veuràs.
1: I estarà content també i pendent d'aquest partit de Rafinha. Nil Solà serà Deco, el director esportiu del Barça, que ha aprofitat la seva participació en Congrés de Futbol a Portugal per donar per tancada l'opció de Julián Álvarez del Barça.
19: Sí, per donar per tancada l'opció Julián, per explicar també que Gabriel Jesús va ser un moviment que li va aparèixer al Barça. Un cop van descartar Julián per tot el tema financer, per tot el que estava donant. Això és el que deia ahir a la tarda d'Eco.
20: Per nosaltres la idea sempre ha sido traer un home de mobilitat, de capacitat de associar-se, i Julián era uno de estos. La cosa no ha sido possible, hemos hecho una oferta, no ya hemos hablado demasiado de esto, o sea, el club sempre ha dicho que no lo vendería y nosotros tenemos que buscar otras soluciones. Yo creo que Gabriel, la verdad, cuando la gente no entiende, no es que el Gabriel no estaba en los planes, que no sabíamos su situación, porque se hablaba mucho de que podía renovar, y en el momento que nos giramos a decidir que Julián era imposible, nosotros empezamos a buscar soluciones y Gabriel era la perfección para nosotros, dado que Rafinha ya se estaba convirtiendo en un 9. Entonces la idea no ha cambiado, la idea era buscar jugador de este mismo perfil. Pero Julián es pasado, nosotros tenemos que llegar hacia adelante, estamos contentos con los demás, espero que él también esté bien, esté ayudando a su club.
19: Per tant, carpeta Julián Álvarez tancada, el Barça que va poder firmar aquest Gabriel Jesús, però evidentment el Barça que de cara al futur doncs segurament haurà de fer algun moviment en aquesta posició davanter.
1: És veritat, Llimós, que Ferran Oliver ens deia aquesta setmana al que t'hi jugues que l'excedent que hi ha pel mercat d'hivern és mínim, no? 3-4 milions. I que hi hauria d'haver alguna sortida perquè arribés un fitxatge d'aquest nivell.
21: Sí, ja fa setmanes que ho estan explicant, una mica ha anat variant, i el discurs de l'àrea econòmica, de la parcel·la econòmica, és aquest, que l'excedent és mínim i que qualsevol tipus d'operació que necessitis, i per portar Julián necessites molts diners, ha d'anar condicionada a unes vendes importants primer. I ja amb l'entrada de Rodri al mes d'agost i al juliol doncs l'inici de les negociacions per Rodri, Julián ja va passar a ser un impossible. Si no hi havia grans vendes que poguessin doncs, fer aquesta operació.
2: Clar, en aquell moment, per exemple, el Barça podia o esperava o tenia oberta l'opció de vendre Casador.
21: Casador tenia entre ella i Sella.
2: Clar, aquest no genera massa. Però, per exemple, hi ha un altre jugador que qui sap què passarà en el futur, que és Frenkie de Jong.
17: Sí, total.
2: Clar, Frenkie de Jong, no, i aquest sí que t'allibera.
17: Totalment.
2: Sí, molt,
17: tant, per play. Molt.
3: Sí, tu estàs esperant jo liberar. Estàs esperant jo a mi.
2: I, bueno, no ho sé, dic com a opció. I la segona reflexió que volia fer és... Jo també vaig sentir a Deco el que diu té tot el sentit, però us vull recordar una cosa, particularment a Tunil, que tot el que ens ha dit Deco estiu durant el mercat ha sigut exactament el contrari. El que ha
1: això s'anava a preguntar, si donàveu tant per tancada la porta, o creieu que és estratègia?
2: Jo en absolut.
13: En absolut. Futbolísticament té sentit que la tanquis perquè firmes un jugador de molt nivell, més estan fundint Rafinha, i Julián al final seria treure fora a Gabriel Jesús, perquè són diferències, però són molt similars. I el tema és això, que és que Deco utilitza molt bé el que dic per fer lo contrari, per intentar despistar tothom. I jo estic segur que té que haver-hi alguna gran venda d'elles de Franqui. És que no caben tots al mig del camp. És que hi ha Minomi Rodri Bernal, de Pedri Gavi, tenim Esparque pot ocupar aquesta posició, Olmo amb Fermín, que els dos són intocables, algú del mig ha de sortir. I Valde jo no crec que senti aquesta continuïtat de tercer lateral esquerre de l'equip si és per continuar el nivellazo que està. Llavors jo crec que el Barça al Nadal haurà de fer alguna venda perquè els jugadors també voldran sortir quan tinguin opcions de poder jugar.
2: O Koundé,
13: sí, però Koundé és el segon lateral dret, a no ser que fem el moviment d'Espar a la dreta, ara s'ha lesionat Christensen,
2: no, Koundé el veurem,
13: exacte, és que Valdés és el tercer,
2: sí, el tercer
13: jo dic sempre el mateix, és la segona opció per un jugador. Està bé, perquè quan falla el primer, i alguna vegada sempre falla, estàs tu, però quan ets la tercera opció, no, perquè quan falla el segon, l'entrenador fa algun moviment per col·locar algú de confiança dintre d'aquesta...
1: El plan C no existeix, ens deies un dia, no?
13: Exacte, sí, sí, és així. El plan C no tens la confiança de l'entrenador. Jo crec que si continua tot així, i és per continuar el nivellazo que està, jo crec que el propi Valde serà el que...
19: I en tot cas, hi ha més casos, perquè, per exemple, el Barça al mig del camp ara també, que se li ha generat aquesta situació de problemes, que hi ha futbolistes com, per exemple, hem parlat de Frenkie, però és que estem parlant de jugadors com Gavi, que ara sense Frenkie també ha perdut el protagonisme. Per tant, jo crec que és la gran gestió que ha de fer Flick aquest any, el tema egos, i que és evident que d'aquesta plantilla hi haurà gent que et demanarà sortir perquè voldrà més protagonisme.
13: Entenc que per sentiment i per tota la relació que pot tenir el míster, sempre ha parlat molt bé de Gavi, és un jugador que no acostuma a queixar-se tant, a part segurament ara mateix una venda no sigui tan fàcil de vendre com el que pot ser Frenkie. Jo crec que el candidat a sortir seria Frenkie. Seria més entendible pels culers també, no? Llavors, jo poso aquest nom.
21: També és veritat que el Barça necessita molts jugadors de gran qualitat, perquè ara les competicions grans les necessites en plantilla llarga, però també, més o menys, tens un excedent a dalt de tot. Vull dir, estem parlant del mig del camp, però a dalt tens Lamin, que ho juga tot, tens Rafinha, que està a un nivell increïble, tens Gordon, tens Adeyemi, i després tens Gabriel Jesús, però tens dos futbolistes que et poden jugar en aquesta posició fals 9, que també poden guanyar minuts i treure al mig del camp, que són Dani Olmo i també Fermín. Per tant, l'entrada d'un jugador com Julián Álvarez també retocaria molt aquestes peces. Aquests dos futbolistes ja jugarien al mig perquè no tindrien cabuda a la part de dalt. Vull dir que el Barça ara té una plantilla amb moltes possibilitats. Sumar-hi Julián Álvarez al final és tenir un excedent també a la part de dalt. Benvingut sia per un entrenador, però també has de jugar amb els egos.
13: No és imprescindible, no? Sobretot en el tema que estem veient al central, no? Que ahir sí que potser anem una miqueta més curts.
1: Nil, per cert, que... és que jo, Pedro, m'està ensenyant coses.
16: Tu mirant-ho per la ràdio de Bola en Joc. Bola em jogo. Per digar una brasa és l'esponsor principal.
1: Home, què?
16: Per digar una brasa.
1: Potser els podem escoltar, no sé si és una ràdio.
16: Si vols, paro.
2: És el mateix.
16: Són tots iguals. Claro.
19: Rafinha encara juga. O clube muito obrigado pelo carinho, pela grande audiência. Aí que fez ali com o italiano, que já tocou no meu campo ainda, tenta sair jogando rapidamente.
13: Estás gravado.
16: Isso é como a bola mid del camp. Pode saber onde está a bola pelo tono, como com o mateixo flaqueiro.
1: Ou el Bermudinho, no?
16: O Bermudinho.
1: Anil, per cert, parlaven ara de De Jong. Frenkie, com està?
19: Frenkie fent passes endavant, en principi l'han de tornar a avaluar després d'aquesta aturada. Recordem que ell va optar per fer aquest tractament conservador i que Flick ens va dir fa un parell de setmanes que la idea que hi havia és que després de l'aturada ja pogués com a mínim intentar recuperar-se a l'equip. Està tocant pilota, està corrent, però de recordar que és una lesió que en qualsevol moment doncs pots tenir dolor, i el que vol Frenkie és jugar sense dolor. El Barça, que avui ha fet només sessió de gimnàs, i després farà les maletes i no tornarà a entrenar el Barça fins al 5 d'octubre, i serà durant
1: això
19: aquesta...
1: Això t'encanta, Joan, ja et veig.
2: És que és tremendo, 9 dies, ala. És una altra temporada. Hem acabat una mini temporada Clar, després quan tornin de vacances...
1: És que cada equip ho ha fet a la seva manera, no? Perquè, per exemple, mira, l'Espanyol ha fet vacances aquesta setmana.
19: Per exemple, el València, que va arribar a Aguirre, només tenen 2 dies. El Villarreal tenen 5 dies. Però, clar, pots acumular. Hi ha equips que segurament en tindran més, altres que en tindran menys.
1: El Getafe potser té el rècord, no?
19: El Getafe, després d'haver guanyat, segurament té el rècord. No sé els dies que tenen, però segurament té el rècord. Coneixer una mica Bordalàs. El tema està... que és el que dius tu, perquè hi ha una cosa bona pel Barça, que és que n'hi ha 4 o 5 que tenen festa. És a dir, els altres estan tots entrenant, bueno, ja, jugant amb les seleccions.
2: Sí, val.
19: Que vull dir que això grup... pot afectar més al València o al Getafe que no al Barça.
2: Però el grup perd l'equació que tenia.
19: Això segur.
5: Que et pugui servir perquè Gabriel Jesús agafi les sensacions que li falten, no? I recordem que
19: Flick... Fa 1 contra 11 amb Chesney.
5: Recordem que Flick va dir que la millor versió del Barça la veuríem a la tornada de les seleccions, eh? O sigui, jo estic de subidón, eh? Perquè si veiem una millor versió...
2: Però jo
5: que
2: no
5: l'hem vist fins ara.
2: Però no sé si haurà canviat d'opinió.
5: Segur.
2: I és que jo estic segur que ell no esperava veure el que ha vist aquests primers 9... Són 7 de lliga, 8 partits.
5: És que era una pretemporada difícil. Arribaven a jugadors tard del Mundial, rivals complicats, amb molta gent. El Barça no acabava de donar sensacions de... I de repente et trobes amb un Barça que va com un coet, llavors jo crec que també ho ha canviat. Però bueno, anem agafant-se a l'optimisme i a dir encara serem millors en després de l'aturada.
0: El Gerard Martín ha aprofitat per construir un fort apatxe.
1: Ah, mira.
0: He fet un fort apatxe a l'entrada del vestidor.
2: Molt bé.
0: I estarà guapíssim, ja hem fet els planos, i ara ell ha anat a MCAT a comprar-los tots. I MCAT i Trons, ja sé que quedarà de conya, perquè al final la qualitat es nota quan vas a MCAT Group, que tenen els millors materials per construcció, decoració, reforma, disseny de la llar, eines, ferreteria, jardineria... I amb els preus més competitius, que fins i tot dos nanos obrers com el Gerard i jo podem permetre'ns-ho tot,
1: Nil, en les darreres hores hem pogut sentir a Lamine Yamal, li preguntàvem precisament per aquestes crítiques, no, que està rebent per demanar la pilota d'or per ell mateix.
19: Sí, perquè continua aquesta campanya de la pilota d'or, un dia Lamine, l'altre Mbappé, i ahir Lamine el que va fer va ser dir, literal, clarament, tothom demana sinceritat als futbolistes, però quan la tenim com la tinc jo... rebem críticas.
18: Sí, yo creo que al final la gente pide algo que luego no quiere, pide que los futbolistas sean sinceros, y cuando yo soy sincero, luego dicen, pero ¿cómo va a decir eso? Pero al final nunca va a cambiar mi forma de ser, soy así, no quiero engañar a nadie, no, nunca voy a decir algo que no pienso, entonces seguirá así hasta que me retire y yo creo que la gente se irá acostumbrando.
19: Doncs així, Lamine, que qui vulgui o no estigui d'acord amb el que fa ell, en té per temps.
1: T'agrada, Jordi?
5: Lamine és Lamine, té les seves coses que ens agraden moltíssim i unes altres que potser a mi no m'agraden. I aquestes segurament a mi no m'agrada tant, però ell és així. O sigui, i el comprem així i que continuï sent així, no? Però, no sé, no, un jugador del Barça no m'agrada que actuï com un jugador del Madrid, no? Això si fa algun del Madrid, critiquem, doncs si fa un del Barça, tampoc ens agrada.
2: A mi tampoc m'agrada. Jo estic d'acord amb el Jordi. De fet, prefereixo el Lamine de la roda de premsa de la prèvia del partit contra el Feyenoord, va ser?
1: Sí.
2: Que va fer el discurs completament diferent, en contrast amb el que ja havia començat a fer Kylian Mbappé. Però la reflexió que jo faig és per què es critica Lamine i no es critica l'altre? És a dir, aquí debatim sobre si Lamine hauria de demanar la pilota d'or o no. Jo també penso que no. Penso que els grans jugadors com Lamine Yamal o com feia Messi fan la campanya al camp, no la fan fora dels micros. Però clar, Lamine Yamal ha entrat a contrarrestar una campanya que va començar a Kylian Mbappé, i en canvi Kylian Mbappé tothom troba fàcil, tothom troba normal que vagi a l'equip
5: Sí, ho trobes normal, jo crec.
2: Home,
5: que...
2: Jo no.
5: Jo crec que ningú... O sigui, la gent ho troba normal, jo no he vist a ningú que justifiqui lo de Mbappé.
2: Però jo no veig...
5: No hi ha per on agafar-ho de Mbappé
2: aquest
5: any.
2: Jo no veig els mitjans de comunicació nostrats que en el Kylian Mbappé li diguin res.
5: Escoltava l'altre dia a Meana, justament aquí, no? Que deia
19: Meana Mbappé sí que li diu. Meana Mbappé sí que
0: li diu. Sí que me dice cosa porque yo estoy escuchando también lo que dices todo.
5: Que no entrava ni entre el 5 o 6.
19: Sí, van fer la llista de 6 o 7 i no hi era Mbappé, sí.
5: I jo crec que així és. El que voti, que surten els vots, a veure com justifica que entri Mbappé.
2: Bueno, escolta, vam votar el 2013 a Cristiano Ronaldo en la mateixa situació que aquest. Molts gols, però 0 títols.
5: Però bueno, jo crec que la lliga Cristiano-Messi és que no, a mi no m'agrada comparar, per exemple, Mbappé amb aquests dos. Jo crec que encara ha de fer molt per arribar a aquest moment.
2: Jo comparo la situació.
5: Sí.
2: Cristiano Ronaldo va guanyar una pilota.
0: Gràcies que digueu que ha de fer molt per arribar a aquest moment i ja té 27 anys, Mbappé, amb la tonteria.
2: Sí. No, està al nivell de Cristiano Messi.
4: Exacte.
2: No, no està, no,
3: amb la tonteria té 27 anys.
4: No, no, això em refereixo, que semblava, però de moment, sí, és boníssim, però de moment...
19: Sí, d'acord, jo.
4: No ha arribat aquest...
3: Tu creus que jo no merezco Balón d'Oro?
4: No.
3: Tu creus que jo no merezco?
2: No.
3: Qui em merece más que jo? Jo he marcat más goles que ell.
4: No, però Kane, per exemple, ha fet més, no, que tu?
3: No, que jo no. Jo soy pichichi de la Champions, pichichi de la Liga. ¿Cuántos goles ha marcado en Liga Española?
1: Vinga, Kylian, va. La setmana vinent seguirem parlant segurament de la pilota d'or. Ja s'hauran tancat aleshores les votacions i encara ens queda un mes de turra, fins que sigui...
19: S'acabi ja.
1: I, Mos, amb tu volíem fer dos apunts en clau institucional abans de tancar l'hora, perquè el Barça ha fet públic aquest matí un comunicat on explica que ha posat a la venda noves localitats VIP al Camp Nou.
21: Sí, 2.000 seients a disposició d'Hospitality. Són llicències individuals en un contracte de 15 a 30 anys, o sigui, Espanafa per 15 a 30 anys, amb un pagament inicial que ha de fer la persona que els vulgui, de la mà de l'empresa Legends, i el Barça espera comercialitzar aquests 2.000 seients VIP en 2 anys i mig, i diuen que poden arribar a treure 700 milions, que és el que intentaran treure amb aquests seients VIP, aquestes 2.000 llicències individuals. El Barça, el nou Spotify Camp Nou, recordem-ho, té 9.500 localitats, 5.000 VIP. 5.000 ja estan venudes,

0: I després hi ha una sèrie d'aquests seients VIP, d'aquests 9.500, que són per compromisos, no? Que són pels patrocinadors, per necessitats del club. Per tant, ara que està fent el Barça és treure un paquet més, no? D'aquests 9.500 totals, però recordem-ho, com deia Ferran Oliver precisament a aquests micròfons, el vicepresident econòmic, que aquests seients VIP són molt importants perquè garantiran aquests 450 milions objectiu que té el Barça al cap, que podria generar el nou Spotify Camp Nou.
1: Quan els inversors van entrar, es calculava que el Camp Nou estaria sobre els 350-375 milions d'ingressos. Avui per avui, veient com... Per això passa per una cosa, perquè creiem que tindríem més dificultats amb la venda dels seients VIPs. Avui els seients VIPs estan pràcticament venguts. És a dir, el pla de negoci que generava que, aviam, si Catalunya, Barcelona seria capaç de vendre tots aquests seients VIP, s'ha vist superat immediatament. L'èxit ha sigut brutal, en el qual es calcula que però no calculat per nosaltres, calculat també pels inversors, que els ingressos probablement estiguin a la franja dels 425-450 milions.
0: Perquè, recordem-ho, deia Ferran Oliver, sempre ho he dit també a l'Assemblea, que la meitat del que generarà, a més, aquest estadi nou vindrà per aquesta via, per la via dels VIP i de l'Hospitality.
2: Aquí la clau és quina és. No, el que ha dit el senyor Ferran Oliver, evidentment no li discutiré, però la clau és que l'equip no caigui. És a dir, tots aquests senyors venen a veure Lamine Yamal, a veure Pedri, a veure Fermín, a veure Gabriel Jesús, i a veure el Barcelona, a veure Rafinha, etc. Si l'equip manté el nivell, tot això...
3: Tu creus que els VIPs venen a veure futbol?
2: Home, jo crec que sí.
3: No seria dir-te, eh? Ven a fer negoci, no? A sí, vacilar però, el seu seient.
2: Però si venim, el Barcelona...
3: És que anem a veure futbol amb els que... Els de sempre, exacte.
4: Són però, maneres diferents de veure el futbol, però van a veure futbol.
2: Però van a veure futbol.
3: Estàs segur?
2: Sí.
4: Sí, també, sí,
2: jo crec que si el Barcelona...
4: Aprofiten la vinentesa.
2: O potser venen a buscar glamour, però el glamour te'l dona als jugadors. Si el Barcelona no tingués el nivell que té,
3: sí,
2: no tindria aquest volum de negoci, segur.
0: Sí, el que garanteix aquestes vendes a llarg termini és, això sí, doncs, que ho tinguis garantit, no? I després aquests cents que es guarden al dia a dia anirà molt en funció també de l'equip.
5: Llimós, i la setmana passada aquí al Que t'hi jugues parlàvem amb Jorge Alcover, director general de Banca i Inversions de Goldman Sachs, que ens explicava el canvi de condicions del préstec de 1.800 milions per l'Espai Barça, que els 100 primers milions que generés l'estadi anirien primer als inversors, però tens un apunt sobre aquest canvi de condicions.
0: Sí, que és pels propers dos anys. Després de la signatura del contracte és per dos anys, no és per sempre, sinó que aquest canvi d'ordre, diguem, que els 100 primers són pels inversors, després l'altra part del que genera l'estadi, que va en aquest fons de titularització, va al Barça, doncs aquest canvi de les regles del joc, podríem dir-ho, és per dos anys a partir de la signatura d'aquest contracte, clar, que ve derivat dels 300 milions de més que demana el crèdit i que se sumen als 1.500, i per tant això ha fet canviar les regles del joc i els inversors han dit, primer nosaltres ens agafem la nostra part del pastís, 100 milions, i després pels diners són per clar, el club.
2: I són els dos anys que Camp Nou encara no estarà al 100%.
0: Correcte.
2: Ells han dit, marrameu, tu, quan estigui acabat,
0: després el que vulgueu.
2: Tornem-hi, però de moment...
5: Ha estat setmana de números, el que t'hi jugues en clau Barça. El Madrid, en canvi, ha estat setmana de comunicats, perquè després de l'intercanvi de comunicats entre el club i Tebas, s'ha afegit la creuada que té el Madrid contra la premsa. Fa uns dies anunciaven possibles mesures legals contra el periodista Juanma Castaño per haver comparat a Real Madrid Televisión amb el diari Gara, en un article al diari ABC. I no contents amb les disculpes del periodista, que va reconèixer que la comparació no va ser encertada, ahir els perfils oficials de les xarxes socials del Real Madrid publicaven un vídeo de més de 3 minuts desqualificant al periodista.
6: Después de su artículo en el diario ABC, no le ha quedado más remedio que pedir disculpas.
7: Y pido disculpas, pido perdón, por comparar a Real Madrid Televisión con el diario Gara.
6: Aunque mantiene su postura.
7: Para mí, Real Madrid Televisión miente, manipula, señala y hostiga.
6: Però ara vamos a ver quién realmente miente, manipula, señala y hostiga.
5: Insisteixo, des del perfil oficial del club, assenyalant públicament a un periodista i posant en dubte el seu rigor i la seva professionalitat. I aquí al Que t'hi jugues hem tingut accés a un altre vídeo.
8: No es el único. Vamos a presentarles a un engendro catalán que se llama Joan Poquí. Una persona que ha dedicado su vida al servilismo azulgrana. Dice ser periodista, aunque duerme con el gorrito del Barça que regalaba Mundo Deportivo los domingos con la cartilla. Joan Poquí, ciego por el Barcelona, tanto que así habla sobre uno de los mejores entrenadores de la historia del fútbol mundial, don José Mourinho.
2: El Mourinho real, que es maleducat, que es bravucón, que es un chulo y que es un bravucón, ya está.
8: Comenzamos, le ha llamado... Maleducado, bravucón, chulo y prepotente. Vamos a ver quién realmente es así.
2: Y es maleducat.
8: Así hablaba en el programa catalán Que t'hi jugues sobre ir al cine.
2: Yo soy fanático de la trilogía esta.

0: Hendrick, Estevão apareceu na frente do grandalhão do goleiro.
1: É o gol do Estevão, passado pelo Hendrick, mas foi anulado, tá? Mitja part.
2: Doncs anul·lat, segueix el 0-0 en aquest Austràlia-Brasil, partit amistós que s'està disputant a Queensland, Austràlia. Has dit que es deia Joan? Perdona?
1: Òscar d'Amposta.
2: Òscar, perdona, Òscar. Doncs una abraçada des d'aquí, des del que t'hi jugues, i gràcies per informar-nos des d'Austràlia, perquè així, doncs mira, podem explicar a l'audiència amb aquests vídeos que ens està enviant de la televisió australiana, perquè tota aquesta conya és perquè aquest partit aquí no es pot veure. No hi ha cap televisió que hagi comprat el partit i estem...
1: Vergonya.
2: Intuint com li està anant a Rafinha amb el Brasil, sobretot que acabi el partit o que quan el substitueixin...
1: És una vergonya.
2: Estigui bé. Albert Llimós, hem arrencat aquest Que t'hi jugues explicant que l'Ajuntament de Barcelona demanava al gestor de la instal·lació on es disputa la Lliga, on hi participa l'equip Mingo Rubio Balompié, que aquest equip no pugui participar a la competició. I ara ja tenim veu de l'Ajuntament on ratifiquen aquesta decisió.
3: Sí, la notícia ha anat molt ràpid durant aquest matí, després que l'Ajuntament en tingués constància, estaven en plenari per part de, en aquest cas, de David Escudé, el regidor d'Esports, no? Ha estat qui ha agilitzat tot això, i al sortir del plenari de l'Ajuntament de Barcelona s'ha fet referència, a la situació d'aquest equip, de Mingo Rubio Balompié, i de la necessitat que els gestors de les instal·lacions municipals doncs parlin amb els organitzadors i facin fora aquest equip.
4: Volem expressar la nostra denúncia i condemna, doncs, evidentment, rotunda a l'exhibició d'elements feixistes i a la normalització a través de l'esport, que ha de representar absolutament tot el contrari d'aquesta, doncs, d'aquests elements que aquest equip usava en aquesta lliga que, com us deia, privada. Així que esperem que en breu doncs desapareguin d'aquesta lliga i de qualsevol altra, perquè això va molt més enllà, qualsevol element que generi violència o que en aquest cas doncs evidentment doncs expressi el seu recolzament doncs al feixisme, no?
3: És un avís per a navegants, perquè diu d'aquesta lliga i qualsevol altra, per tant els equips que porten aquesta nomenclatura doncs estan avisats doncs que no haurien de participar en aquest tipus de competicions. Recordem-ho que la mateixa empresa que gestionava aquesta lliga va obligar a canviar el nom després de la queixa d'un altre equip de Bayern de los Caídos a Mingo Rubio Balompié.
2: Doncs veurem quins són els propers passos. Com sabeu, aquest club està denunciat davant la Fiscalia Provincial de Barcelona i ara és l'Ajuntament qui demana que no pugui participar sota aquest nom a la Lliga. Gràcies, Albert. Ara sí, avui crec que et donem vacances. Ja està, bon cap de setmana.
5: Què t'hi jugues?
2: Seguim endavant el que t'hi jugues. Ja tinc per aquí el Cristóbal Chacén amb tota la taverna escalfant motors. Però abans, aquest cap de setmana arrenca una nova temporada de bàsquet. Arrenca l'ACB i ho fa per tercer any amb 5 equips catalans a la competició. El Barça, la Penya, el Bàsquet Girona, el Lleida i el Kitsanàs Manresa, que aquest any estrena patrocini i canvia també el nom de l'equip. Un Manresa que debuta demà a la pista de Bilbao Bàsquet a les 6 de la tarda i que la cadena SER ens explicarà l'Acier Chaves. Acier, què tal? Molt bon dia.
6: Què tal, Elena?
2: Bon dia de nou, vaja, que t'hem saludat abans. Encetem el curs aquí al Que t'hi jugues, al costat d'un protagonista d'aquest Kitsanàs Manresa.
6: Doncs sí, perquè arriba un projecte completament renovat, només continuen 3 jugadors, Ferran Bassas, Hugo Benítez, Pierre Oriola, han arribat 10 fitxatges, així que equip completament nou, el que haurà d'una forma el seu entrenador, Diego Campo, que ja encén, Elena, el Que t'hi jugues.
2: Diego Campo, què tal? Com estàs?
7: Hola, molt bé.
2: Només 3 jugadors de la temporada passada, ara ho deia l'Acier Chaves. Quant de temps necessita un entrenador per començar des de zero un equip? Quan creus que aquest equip s'assemblarà al Manresa que tu tens en ment?
7: És difícil saber, perquè la gent a vegades fem coses i no necessitem temps, i altres vegades tenim 3 anys i no fem res. És clau l'actitud i és clau també l'aptitud que tenen els jugadors. Jo crec que tenim talent, però hem de millorar coses com la solidesa defensiva. Jo com a entrenador he de convèncer els jugadors de defensar bé l'1 per 1, dominar el rebot, jugar sense stops, com continuïtat, i el mateix en atac de jugar ràpid però amb ordre. I aquesta línia s'està costant, però és normal.
2: Heu fet 10 fitxatges aquest estiu. Què és el que més t'agrada, Diego, de les noves incorporacions?
7: L'altre dia en el Barcelona, sense anotar i fallant algun tiro fàcil debido a l'estrès, estar agotats, que és normal en aquest moment de pretemporada, la lluita i com hem defensat. Crec que tenir una bona mentalitat i no depender de si fiques o no fiques, sinó de saber el que vols fer, és molt important. I l'equip, pues, fallant molt, hem defensat bé, hem passat bé la pelota i sobretot no hem, nos hem rendit, no? Hem jugat hasta el final, fins al final.
6: Hi ha algun jugador que t'hagi sorprès especialment?
7: Bueno, Lugo, perquè l'últim partit que ha pogut jugar confortablement ha sido en Nadal de l'any passat i ha arribat molt bé, ha treballat molt en l'estiu, molt, molt, i està molt bé. Per a mi és la millor novetat i tenim que, hem de cuidar-lo molt perquè prosigui l'entrenament i el seu nivell millorarà, ajudarà molt a l'equip.
6: I mirant els perfils que heu fitxat, quin Manresa vols construir aquesta temporada?
7: Bueno, hem millorat en el rebot, crec. És molt important que estem molt bé en el rebot ofensiu i defensiu. La temporada passada ens ha costat molt millorar-ho, però treballant, crec que a partir de març l'hem fet. I això és molt important, que és la solidesa en el rebot ofensiu i defensiu. Després hem de jugar ràpid, però el pas és clau. És un element que hem de treballar, entrenar, d'ir passant la pelota, de jugar sense pelota. I el tercer nivell és el que te comentava, de seguir en ese nivell defensiu alt en tots els partits.
2: Diego, tu sempre defenses que t'agraden els jugadors valents, que s'atreveixen, que no tenen aquesta por a equivocar-se, però com es pot convèncer un jugador perquè assumeixi aquests riscos quan saben que a l'ACB qualsevol error s'acaba pagant?
7: Bueno, qualsevol continuadament. I continuadament pot ser dos, tres partits. És important que l'entrenador, que és el responsable, convença el jugador de com gestionar l'error. Tu fas un error, la següent jugada has de jugar. No, si te segues pensant en ese mateix error, faràs altre error. I aquesta és la nostra responsabilitat, és la meva responsabilitat, de que l'equip i tots els jugadors aprendan com gestionar l'error en l'entrenament, en el partit, qualsevol error, de tal manera que quan tu estàs jugant limpio, sense nada en el cap, i concentrat so en el que està passant ara.
2: Ara fa uns dies, Diego, fa la graderia del balcó, parlàvem amb Agustín Ubal i ens deia això sobre tu i el seu temps a Manresa al teu costat.
8: Diego Campos me dio mucha confianza, me enseñó mucho también, me corregía mucho, me trataba de hacer mejor cada día. Entonces yo creo que con Diego encontré un equilibrio de que sí, te quiero enseñar, te muestro cuando estás mal, pero también te dejo jugar, te dejo hacer tus cosas, ser vos. Así que nada, Manresa me dio mucha confianza, me mostró quién puedo ser en la liga, qué puedo aportar a los equipos y intento traerlo al Barça.
2: Diego, quan un jugador que has tingut per l'eixida tu, què sents?
7: Bueno, agraïment perquè el primer és que ell en el seu moment volia estar aquí. Durant la temporada vivim moments durs i després hem de dir la veritat és que no sol és mi treball, és el treball de l'equip. L'equip significa el Marc Stein, el Litos, els fisios, el Cristo, tothom que ha estat en el staff, ha ajudat molt a l'Agustí. És molt important que este treball de la millora del jugador no és la responsabilitat, és la meva responsabilitat, però és el treball de tothom que està en el staff.
6: Perquè tu sempre has dit moltes vegades que ser entrenador realment és ser formador. Això continua sent cert quan entrenes professionals, veterans, gent amb molts anys a la CB?
7: És formar per al rendiment. Parlem molt de guanyar o perdre, però és fonamental el rendiment. El rendiment en el curt plaç, en el curt terme. Perquè ara jugues, és molt important de ser rendiment. Però se ha de millorar el jugador ha d'entendre que millorant i treballant molt pot fer immediatament moltes coses. Principalment el que fa bé, perquè a vegades el jugador no sap el que fa bé i això és el principal a lo que ha de fer immediatament. Per això és formació, però sempre és formació pensant en el rendiment.
2: Estem amb Diego Ocampo, l'entrenador del Manresa, a les portes de començar una nova temporada, una nova Lliga ACB. I no sé, Diego, quins objectius us plantegeu? Perquè porteu dos desens llocs consecutius. Ha arribat ja el moment de deixar de parlar de competir i començar a parlar, no sé, per exemple, de que Manresa aspiri a la Copa o de que entri als play-offs de Lliga.
7: Ojalá, eso m'agradaria a mi. Però la realitat és que tenim els medis que tenim i hem de ser humils.
6: Humils.
7: I ter clar que el nostre objectiu a nivell de resultat és les 12 victòries, guanyar 12 vegades, i això és el més important. Si és capaç de guanyar-les antes, molt millor, però el gran mèrit per a nosaltres guanyar l'Euroliga és estar cada temporada una ciutat com és Manresa, un club com és que és Manresa, una identitat clara, un model de club en la CB, i per això hem de lluitar tots junts, sapiguem que hi haurà moments dolents, moments difícils i moments bons, però hem d'estar estables, molt estables, per a lograr aquest objectiu.
6: Més enllà de quedar vuitens, desens, novens, què hauria de passar perquè tu diguessis al juny que aquest equip ha fet un pas endavant?
7: Sobretot competir molt bé tots els partits, des del partit de Bilbao fins a l'últim. Per a mi és el més important, que és ser competitius tots els dies, i per això hem d'entrenar bé, perquè tot el que fem entrenant, descansant, els vídeos, tot és per a competir. I la segona cosa és que el públic, que és el nostre pilar fundamental, esté molt orgullós de com juga i com compit i com vive el seu equip.
2: Això pel que fa a la Lliga, Diego, però i a Europa? L'any passat vau debutar a l'Eurocup. Es pot ser més ambiciós en aquest segon any?
7: Ambiciós significa lluitar a tope, sapiguent que l'any passat el nivell era molt alt, esta temporada serà més alt, però millor, perquè és el que ens fa millorar, jugar amb els millors equips que hi ha en Europa, i és la segon nivell després de l'Eurolliga. I hem de competir, però també pensar que volem jugar a la següent fase, que és el quarts de final o octavos de final, altra vegada.
2: I després de 30 anys a les banquetes, què és el que continua fent que Diego Ocampo s'il·lusioni per una nova temporada?
7: Pues sí, me fa molta il·lusió, és un repte per mi, que jugadors volen vindre aquí, que volen vindre a nosaltres, i és un repte jugar l'Eurocup i la CB en un club que té una afició i que el club està organitzat i té una identitat molt clara.
2: Diego Ocampo, doncs moltes gràcies per atendre el Que t'hi jugues i molta sort per tu i pel Kids Anàs Manresa per aquesta temporada.
7: Gràcies a vosaltres.
2: Un Diego Ocampo, fent la seva primera entrevista en català aquí al Que t'hi jugues.
9: Verdad que muy bien.
2: Habla... I optimista pel que espera el Manresa en el curs que arrenca demà a la CB.
9: Habla fantástico el català, ¿eh? Muy bien.
2: Sí, mejor que tú,
9: Lo hace rico. Lo hace, bueno, increíble. No, es que yo me quedo con los restaurantes argentinos, que ya saben que en Barcelona está el mejor. En Barcelona está el mejor, que es La Cabrera. Que, hombre, no sé si lo saben, pero el mejor asador argentino de Buenos Aires está en Barcelona. Está en La Cabrera, la casa de carne de Gastón Ribeira, con la mejor carne argentina, en una experiencia única para los amantes de la carne. Te esperamos, en Diputación 239. Carré Diputación 239, exactamente, Juan. Muy bien. Bien lindo. Para vivir la pasión por la carne y el fuego. Reserva por Google Maps o llamando al 93-878-3230. Viste como para La Cabrera, yo también hablo catalán.
10: Delicioso, dale.
2: Quan vols, sí, Leo, quan vols, sí.
11: Directe a les teves oïdes i sense filtres. Comença la taverna dels bojos.
12: Bon dia, Catalunya.
2: Què tal, Cristóbal Chacén, com estàs?
12: Aviam com surt avui. Bueno, com estic? Estic fatal. Estic
2: fatal
12: de la veu. Angines...
2: Gràcies, Cristóbal. No vull passar el cap de setmana malalta.
12: Ai, dormir amb el cul a l'aire.
2: Me'n vaig cap aquí, cap a l'altra banda de la taula.
12: Fort aplaudiment pel Quim Molins, el Juan de la Boqui. el José Ribas Camarón, l'Antonio. Per cert, és el seu aniversari. Antonio, felicitats.
2: Moltes felicitats.
12: Antonio, has estat per aquí. Tio Faja, pots seure quan vulguis, eh? Pots seure per aquí. Mira, aquí, al costat del Camarón. I el Vermo...
10: Va ser el dilluns.
12: Va ser el dilluns, no? Molt bé, felicitats. Has portat bombons. Has menjat bombons, eh?
2: El tinc aquí, saps què passa? Tinc una gana.
12: Doncs
2: i no, és que no he pogut ni esmorzar. Tinc l'entrepà de l'esmorzar a dalt.
12: Doncs,
2: i aleshores, si ara començo pel dolç...
12: Bombó. El José Ribas, José...
13: Què tal?
12: Ha estat jubilar-te i incorporar-te a un grup de heavy metal. De metal. Metal, no?
13: Bueno.
12: És metal. Estàs ahí
13: no me metas. Ahí estamos.
12: Molt bé. Com esteu, els culers? Esteu contents d'estar... Què us agrada més? Estar a 6 punts o els plors madridistes?
14: Yo lo que estoy es cabreado porque nos han cortado de raíz el ritmo tan bueno que llevamos. Porque ahora te falta poder ver al Barça cada semana, dos veces por semana, más o menos. Y que te corten de raíz tres semanas, hostia, es una putada. Ahora, yo lo que disfruto es viendo el fútbol que se está haciendo. Nadie nos lo esperábamos. Y estamos disfrutando una barbaridad, muchísimo.
15: Luis, no las dos cosas.
12: Les dues coses, no?
15: No pots treure la felicitat de portar 6 punts i el futbol que estem fent en veure com se les estan fotent per allà.
14: Sí, entre ells.
12: I els àrbitres. José Ribas, tu aquest discurs el compres? Y todo el tema arbitral.
13: Bueno, yo puedo comprar el discurso
12: en contra de vosotras.
13: Yo compro el discurso de que, bueno, que lo estáis haciendo muy bien, pero el otro que cortamos el ritmo y todo eso, no lo entiendo. El ritmo se corta para todo el mundo, ¿no?
14: Yo hablo de mi Barça.
13: Tampoco voy a enfrentar equipitos de aquella manera.
14: Es el fútbol que das en el campo.
13: Pero es que con eso juego fútbol hasta yo.
14: Porque vosotros no os habéis enfrentado a nadie tampoco.
13: ¿Cómo que no?
14: Y habéis hecho el ridículo.
13: ¿Cómo que no?
15: Porque
14: jugasteis con el Elche y os metió, os empató, os llegó a empatar a dos. ¿Contra quién coño habéis jugado vosotros?
15: Vale. Explícamelo.
14: Ya
12: lo tuve,
15: Perico.
12: Al
14: último minuto.
13: José. Hemos jugado ya un poquito, con algunos equipitos un poquito más fuertes.
14: Sí,
13: Nos ha ganado el Atleti, ¿no?
12: El Atleti no es un buen equipo. En el momento que sentiu la cabra, vol dir, sisplau, silenci. ¿Vale? Porque es que no podemos forzar. José Ribas, a tu et fa enveja veure aquest moment de Barça, aquest futbol?
13: Sí.
2: Està pensant, eh?
13: Me gusta cómo juega el Barça. Me gusta porque juega un fútbol pues disciplinado, ordenado. Corren todos, bajan todos. ¿Vale? Eso.
15: Muy buena apreciación.
13: Coño, es que es lo suyo. No voy a negarlo.
12: Vale.
13: Y le quiero contestar aquí a Juan con lo del Atleti.
12: Vale, muy rápidamente.
13: Que se acuerde del Atleti lo que hizo el año pasado.
14: Eliminó
13: de dos finales.
14: El año pasado ya está pasado.
13: No está pasado. Estamos en el año ese.
14: Si te acuerdas del año pasado, los campeones fuimos nosotros.
13: ¿De qué?
14: Y os pusimos mirando a Asturias.
12: Sí,
13: pero ese Atleti os eliminó de la Copa del Rey y de las Champions.
14: ¿Y qué?
12: Tío Faja. ¿Qué tal? Buen día.
16: Buenos días, Cristóbal. Hoy es un día muy difícil para mí.
12: Vale, de seguida anirem amb el tema. Yo sé que vols parlar de Juanma Castaño y de todo eso.
16: Quiero sangre.
12: Vol sangre. O sigui, hoy el tío Faja diría aquello de muy mal se nos tiene que dar el programa para no salir detenidos. Vale.
16: Bueno, tener que hacer un gran esfuerzo para que no se echen a todos a la puta calle hoy.
12: Vale, pero intentem seguir un mínimament, tampoco os diga yo. Seguir una mica al fil del programa. Vale, tu creus que el Real Madrid, veient com està el tema, no juga a res, hauria de fer autocrítica, callar i demanar perdó als seus seguidors?
16: Soy muy feliz.
12: va.
16: Soy muy feliz, Cristóbal. Creo
2: que col·locant ara mateix el tio Faja un peluix de Vinícius. Sí. Tots els que esteu al YouTube del Que t'hi jugues ho podeu veure.
16: Sí, bueno, es el responsable de toda esta chirigota. Soy muy feliz, Cristóbal. No hace falta que te explique mis rituales nocturnos viendo el Chirincirco todas las noches. Esto ya es un despropósito. Si no le quitan el mando de la tele al viudo, esto va a ser una catástrofe. Y simplemente ahora pues ha salido la verdadera cara de Lampa. Primero fueron a por el Barça y se rieron. ¿Sí? Después fueron a por el CTA, aplaudieron. Después fueron a por la UEFA, lo vitorearon y ahora van a por el cuarto poder. Ahora ya no les gusta tanto. Pero si tú coges la lista del mal llamado cuarto poder, de los fulanos que hoy en día llenan las tertulias, que son abiertamente o podridamente madridistas, me salen más de 150 que están hoy en activos en todas las plataformas. Hablo de lo común, ¿eh? De la tele, las radios y los periódicos. Pues aún así no le basta. Pero esto es de primero de mafia. O sea, tener controlado a todo, y cuando hablo todo es la judicatura que la tiene en el palco, tiene controlado a los medios de comunicación, como bien dijeron sus huevazos morenos.
12: Ya un audio.
16: Solo faltan cuatro disidentes, y a esos cuatro los ha señalado directamente, como sí señalaba en su tiempo quien todos sabemos. O sea, los mismos que se asustan de nombrar qué tiempos pasados, resulta que están señalando con una diana a un periodista. Esto es surrealista, aunque no deje de ser de primero de mafioso.
12: Es extremadament greu, ¿eh? O sigui, no hi ha cap precedent.
16: Sí,
12: que un club, ¿sabes que un club ataqui directament a un periodista?
16: Ataque no. Sí, ataque no. Ponga en la diana al más puro estilo mafioso. El problema es que no ha salido el gremio en tromba. El problema es que en la próxima rueda de prensa del Echeristán van a estar todos allí. Ese es el problema. Por eso se permite el lujo de actuar como actúa la mafia, la camorra. Porque sabe que el próximo partido va a estar ahí la prensa. Entonces se basa en coger al disidente y echarlo.
10: Me tendrán que echar a tiros.
16: No, sí, así es.
14: De primera, pero te voy a decir una cosa.
16: Venga, te voy a decir una cosa. Con este sujeto va mucho más allá de lo que es el Real Madrid en sí. Este señor representa a ACS. Este señor, el día que audite en el Real Madrid, este señor tiene un problema muy grueso. Ya no con la justicia, que también, sino que las acciones de ACS pasarán a valer una puta mierda. De ahí ya hace todo.
12: Vale.
16: Entonces, Cristóbal, vamos a disfrutar, vamos a reírnos porque al final lo tienen todo a su favor.
12: Sí.
16: Y lo único que no van a poder controlar son nuestras risas y nuestro cachondeíto.
12: Mira si ho tenen tot al seu favor. Que Mourinho l'altre dia, després del derbi, va rajar tot el que va voler de l'àrbitre i el CTA diu que no el sanciona. Això és adulterar la competició. A molts entrenadors els han sancionat en molts partits.
14: La sorpresa seria que no sancionaran.
12: I una altra cosa. A mi no m'agrada. Majoritàriament no m'agrada la premsa de Madrid. Crec que no són ni periodistes. La majoria són missatgers. No m'agraden. Però us dic una cosa. Crec que la premsa hauria de saltar en rebel·lió contra el Madrid. Perquè atacar a un periodista... Una altra cosa, Bermo, és demanar explicacions per una notícia.
16: No, Cristóbal.
12: Una cosa és demanar explicacions per una notícia.
16: No, Cristóbal.
12: O intentar o sortir a desmentir.
16: Cristóbal.
12: Però atacar un periodista d'aquesta manera...
16: No, Cristóbal.
12: Crec que si vosaltres sou periodistes, el que heu de fer és sortir a defensar el vostre company.
16: Cristóbal,
12: que... Perquè no... Avui li toca aquest de la COPE. Demostro que ara vosaltres.
14: Si no ho van fer quan van haver els àudios, ho van tapar tots.
12: Què és això?
16: Cristóbal, no és...
12: Què li deveu al Madrid? Però quina poli teniu al Madrid?
16: Cristóbal,
12: sortiu allà a defensar el vostre sector.
16: No ataquen...
14: Bravo, Cristóbal!
12: No, no, per favor, Cristóbal, que jo no sóc periodista,
16: que
12: però
16: no ataca, que ho sou... Però... Cristóbal, no se ataca a un periodista ni siquiera a la profesió, Cristóbal.
12: Es que...
16: Se ataca a la verdad. porque se le desmonta el relato. Y hay mucha gente y muchos intereses detrás de que el relato prevalezca incluso antes de lo que ven tus propios ojos.
17: Dame la pausa, pero José, no. José.
13: Coño, y José María García, ¿qué pasó? A ver, es que no acordáis ya de José María García.
16: Sí, se lo fumigaron.
13: Y explícame tú a mí, con todos los datos,
16: fue fumigado.
13: Dotes y datos que tiene, explícame. Nómbrame periódico, nómbrame periodista, nómbrame todo lo que tú quieras que está en contra de Madrid. Y lo que dices tú, la prensa de Madrid. ¿Qué prensa de Madrid? ¿Cuál? ¿Esta? ¿Esta es la prensa del Madrid?
17: Mol periodistas.
13: ¿El AS, el Marca?
17: Mol periodistas.
13: ¿Que le hemos dejado de comprar los madridistas?
15: Te cuyo,
13: porque esto es una
17: del madridisme sociològic que existeix.
13: Escribe más el Mundo Deportivo y el Sport del Madrid que de vosotros.
18: Yo
13: sé que fíjate,
18: Camarón,
13: ya para terminar.
18: Yo quisiera decir una cosa. Acordaros la rueda de prensa de Champions que hizo Guardiola. La caverna es lo que mandáis
17: no,
18: ahí.
17: No, i parlo del doble criteri a l'hora de si la porta diu que els àrbitres tal, des de Madrid se l'ataca. Si ho diu Florentino, els periodistes diuen no, és que s'ha de canviar el CTA. Sí,
13: però de Madrid qui t'ataca? Et dic
17: que si Mbappé està per la samarreta amb Ceuta, diuen que, oye, que todo el mundo tiene derecho a pensar no sé qué. Però si ho diu Piqué al dia de l'1 d'octubre, diuen que se calle. Però això és el que dic.
13: Però qui?
17: Aquests periodistes.
13: Qui de Madrid? Dime qui.
17: Són els que han de callar.
2: Fem una pausa al que t'hi jugues i tornem amb la taverna. Fins les dues. No marxeu.
11: Descarrega't l'app de la SER. És gratis.
15: Gratis? Estan bojos.
11: I trobaràs tots els continguts del que t'hi jugues.
19: Que t'hi jugues.
20: Cadena SER Penedès Garraf.
21: Tú quieres una casa de ensueño, tu pareja algo baratito. Ha llegado el momento de poneros de acuerdo en Hipoyagán. Comedores, dormitorios, colchones, armarios a precios imbatibles, tan increíbles que no admiten discusión. Visita hipoyagán.com.
22: ¿Te imaginas un lugar donde el sol acaricia tu piel, el tiempo se detiene y cada momento sabe mejor? Descubre Restaurante Miramar Beach Club en Vilanova y la Geltrú. Un lugar especial con hamacas en espacio beach, vermuts al sol, tardes chill y noches que no querrás que se acaben. Abrimos todos los días, así que reserva hoy tu mesa en miramarbeachclub.es. Ven, desconecta y disfruta.
23: Una coca de recapte,
24: oberta d'escalivada amb un raig d'oli de les Garrigues,
23: cargols,
24: a la llauna,
23: i per postres,
24: panadons, granados i el nostre tot és comèdia.
23: Sí, perquè aquest dissabte 26 serem a Lleida, a la Fira Mos, que recull l'esperit de la històrica Fira de Sant Miquel. Un gran aparador alimentari que servirem marinat des de l'estand de la Diputació de Lleida
24: amb, evidentment, un vídeo costes del Segre.
23: Aquest dissabte 26 fem un Mos a Lleida.
24: Ganes!
25: Tot és comèdia. Els caps de setmana d'una a dues del migdia amb Màxim Castillo.
26: Argentina 78. Primer Mundial de Futbol. Narrat en català.
27: Per primera vegada a la ràdio...
28: Mundials en català.
27: El Campionat Mundial de Futbol d'Argentina a la nostra emissora de freqüència modulada Ràdio Esport.
28: Una exclusiva de Ràdio Barcelona per a la Caixa de Pensions per a la Vellesa i d'Estalvis.
29: Saludem a tots els seguidors de Ràdio Barcelona de Catalunya des del camp de River Plate, on avui ha de jugar la selecció d'Argentina enfront la selecció d'Holanda, la final de la Copa del Món Argentina 78.
26: A Ràdio Barcelona i SER Catalunya celebrem 50 anys de futbol en català.
30: Tiri, tiri, tiri. Te voy a enseñar a ahorrar porque hoy por hoy, mañana por ti, era así, ¿no?
31: Hay fórmulas que se olvidan, tipo directo, no como la fórmula coche casa de línea directa, ahora mejorada con el nuevo seguro de hogar. Junta tus seguros y ahorra.
30: Esta fórmula no se me olvida, seguro.
31: Te lo repito, junta tus seguros de coche y hogar y ahorra directamente. Llama al 917-700-700 o entra en lineadirecta.com.
32: Del 21 de septiembre al 4 de octubre, solo en El Corte Inglés, hasta un 30% de descuento en una selección de sofás y sillones. Sofás cómodos y precios aún más cómodos. Financiación hasta en 12 meses. Paga tus compras cómodamente en tienda o con tu tarjeta El Corte Inglés en web y app. Financiación ofrecida por Financiera El Corte Inglés EFCSA y sujeta a aprobación. Consulta condiciones en elcorteinglés.es.
33: Hay cosas que no se deben de perder. Entre familias, entre amigos, entre compañeros, y es aquello de buenos días, por favor, gracias.
11: La nostra forma de vida. Què t'hi jugues?
33: Però sí que és verdad que el concepto de esas palabras es entender que enfrente tienes una persona a la que siempre tienes que respetar.
0: Bon dia, sisplau, i gràcies.
11: Què t'hi jugues amb el Sique i el Flac?
17: M'escalfo, em poso calent amb aquests temes. Però aquí la realitat, José, al final, és que de les 5 grans lligues, l'equip que menys corre és el Madrid. O sigui, al final, hi ha una realitat futbolística incontestable, i és que el Madrid, escolta, no juga i res. Que... I podem parlar d'àrbitres, podem parlar de complots, podem parlar del que vulguis...
13: ¿Para qué van a correr, Cristóbal? ¿Para qué? ¿Para que pase lo que pasa y lo que estamos viendo?
17: Tú compres el discurs aquest de
13: los
17: árbitros.
13: Hombre, yo
17: no que compre
13: el discurso, yo lo veo.
15: Pues no es a lo que
13: yo veo, ¿no? Yo veo cosas que pasan a unos y a otros, porque si te ponen la imagen de un equipo y de otro con la misma jugada, sí. No sé por qué a unos sí, a otros no.
17: Va ser una de les vermelles, igual, ¿no? Una de les vermelles que demana el Madrid. Ara hi ha la mateixa jugada des d'un angle i es veu com primer el que clava tacos
15: és el otro,
17: en l'espinilla és el jugador del Madrid. És a dir, era expulsió en qualsevol cas de Bellingham.
15: L'àrbit va pitar bé, però comprem aquest relat.
13: La liga passada os quejabais de los penaltis. ¿Cuántos lleváis ya pitados? ¿Cuántos han pitado ya? Y os quejabais de los que le pitaban al Madrid. ¿Cuántos han pitado vosotros ya? Todos son penaltis, ¿no? Han sido todos penaltis.
15: Clarísimos.
13: No, sí, clarísimos.
15: Clarísimo.
13: Todos clarísimos. El VAR lo tenía claro.
15: Clarísimo.
1: Han traído a José Mourinho porque decía que los iba a hacer pencar y que iba a organizar esto y tal y que igual. El vestuario resulta que es el equipo que menos corre de toda Europa. Cuando no se corre, no se marcan goles. Vale que se juega fútbol, que no hace falta volverte loco a correr, que sin correr tanto también se ganan los partidos.
17: Correr desde cobardes.
1: Pero que seáis los últimos vosotros en correr de toda Europa, y este es el que tenía que haceros pencal y tal.
17: Al que más corre, por ser, de la Liga Española.
1: ¿Os ha metido una doble Nelson, el Mourinho este, en el vestuario? ¿Os ha metido una doble Nelson? Espectacular. Y le van a echar a la calle y se va a llevar un paperío del Copen de 3 años.
17: Al Elche.
1: Y van a quedar como van a quedar.
17: Es el que más corre y segona.
1: Y segundo nosotros. Pero nosotros disfrutamos corriendo y ahí está el fútbol, porque disfrutan. Y como están contentos, no se cansan, porque son felices jugando a fútbol. Y ahí está el fútbol que hacemos.
17: I això té molt a veure, segurament, amb la feina
1: impecable
17: i extraordinària.
13: Ya era hora, ¿no? Ya era hora que corrierais un poquito y que hicierais fútbol, ¿no?
1: No, el año pasado no corrimos.
13: Vale.
1: Y el anterior, sí. Los dos años anteriores,
13: ya
1: que os pusimos mirando a San Sadurní de novia...
13: O llevasteis un chorro de títulos.
1: O llevasteis
13: un chorro de títulos, ¿eh?
1: Los mismos que vosotros.
13: Algunas veces no te puedes llevar todos.
1: Los mismos que vosotros.
2: Sisplau, sense cridar, si podeu, perquè és que si no, des de casa no...
1: O sea, los dos años anteriores no hemos hecho nada. Os hemos puesto mirando...
17: Juan, si voleu barallar vosaltres dos, sortiu i ho barallau.
1: És que dice tonterías, coño.
13: Claro,
1: y ahora
13: claro.
1: El fútbol, vale.
13: Sí,
1: claro. O sea, no hemos hecho, no corríamos.
13: Sí, sí.
1: El año pasado.
17: A ver, tío, falta.
15: La cabra,
17: hombre.
13: Los del Madrid solo decimos.
3: Hay una cosa muy clara que decía Johan Cruyff. Dice, nosotros, si tenemos balón, no tenemos que correr.
13: También dijo.
17: Si tú tienes balón, rival no lo tiene, ¿no? Sí. Desde primero de
13: también,
17: Johan.
13: También dijo, jugamos al tiki-taka hasta que jugáis a saber defenderos.
17: Sí.
13: También lo dijo Johan Cruyff.
17: Atrás juegan al tiki-taka, ¿no? Digo,
4: no esperéis nada de un club que no, creo que estábamos empatados ni le sacábamos 6 puntos como ahora y aludieron a un problema tan grave, pero además con una desfachatez acojonante, que es lo del bullying. Y creo que íbamos empatados jornada 2 o jornada 3, o sea, aquello que se comentó y no ha pasado nada, que para mí sí que es un escándalo. Ya dice cómo están de los nervios, incluso de la cebolla en sí mismo. Cristóbal, todo esto ya se ha hecho. Es que no hay nada que no hayamos visto de nuevo. O sea, están llamando Liga Mugrienta Negreira, la misma liga que cuando van líderes lo ponen a todo trapo y en mayúsculas, líderes. Son así. Son así, Cristóbal. Tú cuenta que han pagado 140 millones por un sujeto que a día de hoy tiene más currículum una lechuga del Meyer de origen. Ya está, Cristóbal. Cuenta que han hecho su...
17: Bueno, va a marcar, ¿no? Amb la seva selecció, sí, crec que va marcar,
4: Cristóbal,
17: no?
4: Han hecho su...
17: Diamondé o... Sus, ¿cómo es?
4: Cristóbal, no, sus fichajes, sus fichajes.
17: Ese señor que dicen que tiene 19 años.
5: 19 años,
17: ese hombre.
4: Cristóbal, yeah. Sus.
17: De pelocano.
4: 19 años, lo que pasa que cotizados.
5: Cotizados.
4: Tiene 19 años cotizados. Sí.
17: Cotizado, claro.
4: Hay una cosa, Cristóbal. Se han gastado 200 millones el año pasado, no les ha servido para nada. Y este año se gastan otros tantos, no en lo que necesitan, sino en robar lo que se pensaban que nosotros íbamos a comprar. Y lo han aplaudido estos como una victoria, como una Champions. Estaban enamorados, ya no felices, enamorados. Y eso hace 15 días, Cristóbal. Han fichado para, entre comillas, debilitar al Barça. O sea, son así. Ayer hace un comunicado el Real Madrid en su página oficial, que es lo más... Bueno, no es estar a tocar fondo, es estar en el subsuelo, a nivel freático. Y lo están celebrando. Es que no, mira, no intentemos cambiarlo. Ellos se creen que el fútbol, igual que España, es suyo.
17: Claro,
4: y cuando no lo manejan, mira, cuando no ganan, cuando no lo presiden, pataleta, y cuando no están en pataleta, la cima,
17: pucherito,
4: se sienten agredidos porque ellos se consideran tanto España como el fútbol, que es propiedad del Real Madrid. Y ya está, mira, y no pretendamos cambiarlo.
13: A mí, hablando de tema de periodista y tal, lo que me da vergüenza es que en la cuarta jornada estén diciendo, periodista, el Barça no tiene rival en esta liga. Eso es... Si estabas hablando de periodismo, eso es una vergüenza. Que se tenga que poner.
5: Disculpas,
13: es una vergüenza. Que se tenga que poner en periódico si no le he leído. Que
5: disculpas, Pelé Rousseau. Disculpas un momento, chispón, por favor. Marcó Australia.
13: Muy bien.
5: La peor noticia del mundo.
17: Pues está Vinicius ahí, ¿no?
5: Han cambiado o Vinicius i o Enrique i tot ha començat a desmoronar-se. Falta d'un senyor d'Austràlia, un golazo, un xarraco espectacular. Un golazo de falta increïble.
17: A veure.
5: Un gol impressionant de falta. Sí. Muito bem picada.
2: Rafinha segueix jugant.
5: O Rafinha, pobre, tá deambulando per un patatal que no sabe què fa.
17: O sigui, resultat ara mateix d'aquesta...
5: Austràlia 1, Brasil 0.
15: Esto es un gol de falta. Un gol de falta.
17: No, és tremendo.
1: És tremendo. Ara un dia le queda.
17: No, vaig parlar amb seguidors brasilers i clar, em deien, em reconeixien que Brasil és una selecció que... que ja no és el que era.
1: No existe, home.
17: En recordeu-vos del Brasil de... Ronaldo, Rivaldo, Cafu, Ronaldinho.
1: Pues tenías que haber visto la del Romario. 70. Tenías que haber visto la del 70.
17: Y ahora la estrella de Brasil.
13: Vinicius.
17: Es que es un meme, claro.
13: Por favor. La estrella no es Vinicius, no es Rafinha.
1: Si Noruega, lo arregló el cuerpo.
17: Neymar ganó, os aguanta en peus. Rafinha que está a casa sur, vale, es el millor. I clar, Vinicius creu que és l'estrella. Fixeu-vos aquella imatge, aquell vídeo que hem vist tots al bàsquet, que enfoquen allà.
1: Vinicius és un tio listo,
17: I els de l'NBA no saben ni què és. Li està fent
1: un viatge important,
13: Con
1: la renovació.
13: I Rafinha, vosotros también.
1: Les ha arreglado.
4: Bueno, no lo quería.
13: Y Rafinha, vosotros también.
1: Rafinha resulta que és el màximo goleador.
13: Rafinha se iba.
1: Mira dónde estava.
13: Le dais el brazalete y ya corre.
17: José.
1: Mira dónde estava Rafinha.
17: Part dels problemes del Madrid són...
13: En el Madrid no hay ningún problema.
17: El guapo.
13: No hay ningún problema.
1: En el Madrid no hay ningún problema.
13: No hay ni vosotros. Escúchame, yo no voy a hablar de los problemas de mi casa. Yo no voy a hablar de los problemas de mi casa si no tengo ninguno. ¿Me entiendes? Si no, hablamos de otra cosa. No hay ningún problema. El problema lo estáis creando vosotros, los mediáticos de aquí y quien quiera.
17: No, bien, ¿vale? Porque va a comenzar a filtrar el otro día. Ho dic perquè es diu que Vinicius ja no té la titularitat garantida al Madrid.
1: Semana que viene no juega.
17: Si punxa contra el Villarreal, que és el primer partit. A partir del 10 d'octubre, que torna a la Lliga i tal, que això és indecent, que ens deixin tants dies sense Lliga.
1: Està el dia 10, tu.
17: Però si
2: Pots a l'equip del Poquí, que ja ens ha explicat a la primera hora que això d'aquesta aturada de 3 setmanes...
17: És indecent.
2: No li agrada.
17: Una falta de respecte a l'esport, al futbol, als seguidors, a tots. Vale, però dit això...
4: Però que han ido a hacer caja o era com de
17: competir, de ganar punts? Si Vinicius continua fent el que fa, perquè... Bueno, és que no ha fet mai
4: res més.
17: Anirà a la banqueta.
1: Que no vuelva a ser más titular, hombre, ya lo verás.
17: Vinicius.
1: Ya lo verás. Pondrán al chiquillo de 19 años. Segurísimo, ya lo verás.
17: No,
1: ya lo hablaremos.
17: Que el Espín lo han bajado al Castilla.
1: Sí.
17: Al Pin, ¿no?
1: Y al Tiago, aquel que también. Que iba a ser el nuevo Pelé, el Tiago.
2: Tú parlaves de Pitarc, ¿no? No de Espín.
1: De Pitarc.
17: De Pitarc.
15: Y el de la
4: impresora. Vinicius, porque no se atreve.
13: Escúchame, no me hables de ese tema, que tenéis unos cuantos que han volado también, que iban a ser los nuevos Messi, los nuevos no sé qué, los nuevos no sé cuántos.
1: Si no cabe.
13: Mejor, de ese tema no hablemos. No hablemos de ese tema. Que veis volar muchos jugadores por ahí.
6: Pedri, Rodri,
2: perquè és que si no, des de l'altra banda de la ràdio no es pot escoltar. I avui el Cristóbal, los dos, José. Los dos.
17: Sí, vale. De seguida parlem de la
2: guassa. Aquí davant tens una farmàcia. Avui quan surtis, sí. Cristo, ja pots anar a agafar-te de tot perquè amb el que estàs cursant ara la veu...
17: Ja veuràs demà, ja veuràs. De seguida parlem de la milonga aquesta, de la pilota d'or, que és la broma més gran que està deixant evidència a tot Déu. O sigui, el ridícul és esperpèntic amb el tema de la pilota d'or. Però abans, José, si dius que no tens cap problema amb Vinícius, si dius que aquest senyor que diuen que té 19 anys, Diomandé, és meravellós, ¿quién es el problema del Madrid?
13: Yo no he dicho que sea maravilloso. El primero que he dicho nada de eso. Yo te digo que en el Madrid no hay ningún problema. El problema viene de fuera del Madrid. No. ¿Me entiendes? De gente aquí como mi amigo este que está aquí.
17: O sea, la culpa es del tío Faja.
7: Pon el cabrito ese otra vez. Pon el cabrito, por favor.
13: Como otro.
7: Correcto. Pon el cabrito ese. Cuando dice que en el Madrid no hay problema, tú automáticamente el borreguillo ya que suena así de fondo. Madre del amor hermoso.
17: José.
13: Es lo que decimos. Mira, a ver.
7: Tío puto.
13: ¿Pero qué quieres que te diga con lo que hay aquí? ¿Qué quieres que diga? Yo pienso que todo dará tiempo al tiempo. Ponme el último boicano.
17: No.
7: Es que no me da tiempo sacarlo, mira, lo tengo aquí.
13: Al final.
17: No, pero al final es que.
2: A Willy te
17: No, pero.
13: Ahora tú me preguntas. ¿Alguno del Madrid se le tendría que dar la bota de oro? Y yo te diré, pues realmente yo no veo ninguno que se le dé.
17: Bueno,
13: el balón, perdón.
17: Bota de oro ya se está jugando.
13: Sí, la bota de oro ya la tiene Mbappé. Pues
17: lo
13: yo te podía decir.
17: A Cibeles.
13: Ahora mismo, en mis ojos no hay ninguno. Que piense yo o en mi mente.
17: Sí, que no hayan problemas.
13: Poco correcto.
1: En el Madrid, no, tú no votas por ninguno del Madrid.
13: Yo realmente.
1: Rapé, me refiero.
13: Realmente.
17: Vale, pelotador, sí.
13: No hay.
17: Juan, ¿vos supieras que es malo?
1: No, no, lo has abierto tú. Yo
17: vale,
1: no.
17: No. Juan.
1: Yo solo diría que yo le daría el balón de oro.
17: Aquí tres votarías.
1: A partir de aquí ya.
17: Vale.
1: No.
17: Digan tres candidats a la pilotador. Messi, el primer.
1: Cubarsí, la mini Messi.
17: El tema Covarsí, és a dir, si molts de vosaltres...
1: N'has dit tres.
17: Que em sembla collonut.
1: Que no colin gols.
17: Que
1: la bota d'or és Harry Kane.
17: Sí, que
1: no. La bota d'or és Harry Kane. Aquí culant bé.
17: Ordre. Que em sembla collonut, Juan. O sigui, no entenc que la gent digui segons quin nom, com per exemple que Sony Fabián, va ganar Champions con el PSG, i no es parli de Pau Cubarsí.
1: ¿Quién es Fabián?
17: Pau Cubarsí.
2: La Champions i el Mundial.
17: O sigui, que no reconegui el futbol de Pau Cubarsí a nivell nacional. Espectacular, Pau Cubarsí. Chapó, Juan. Els tres candidats, Quim.
15: En l'ordre és igual, però ha d'haver Messi.
17: No, l'ordre, el teu ordre.
15: L'ordre? Pues Lamin, el Pedri i el tercer del Barça, el que sigui. El Rafinha, perquè no l'han posat. Per mi seria Rafinha.
17: No, si no està ni a la llista, o sigui... Aquest és el criteri.
1: Pedri tampoc.
17: I Pedri tampoc.
1: Ni Rafinha ni Pedri.
15: Mira el que m'interessa.
17: Tio Faja, aquí els teus tres.
15: Però Messi...
7: Cristóbal, es una vergüenza que estés perdiendo el tiempo con una chirigota que tiene más prestigio, la chochona que le dan a tus críos en la feria, que esa mugre. A mí me gustaría que cuando hablarais de la pelota de oro tuvierais en antena a Fran Ribery. Simplemente, cada vez que habléis de la pelota de oro, que podéis hablar cuando queráis, en antena, Fran Ribery.
1: El pirulongo le hicieron.
7: Y que os comente cómo funciona eso, ya está, pero si es un lupanar. Cristóbal, y le estáis dando un bombo, oye, que se la den a quien quieran, pero si acabarán dándosela a Toñín el torero.
17: Sí, pero...
7: pero estamos perdiendo un tiempo maravilloso para marcarles... En vez de preguntarle... Cristóbal, en vez de preguntarle a este señor que qué le pasa, que te va a decir que está maravilloso, aunque ya tenga encargado el ataúd, no pierdas el tiempo y vamos a reírnos de ellos y decirles que cuando miran para arriba... Nos ven saludándolos, que llevamos 6 puntos, que estamos jugando como Los Ángeles y que ellos no se van a quitar el problema de encima que tienen.
1: Esa es la envidia que tienen.
7: Porque se llama Florentino. Ya está, vamos a mofarnos, Cristóbal.
17: El problema es Florentino.
7: Deja balón de oro, pero eso es una chochona, Cristóbal.
17: Vale, no, pero para rematar el tema. Al loro.
13: Hay mucha gotera aquí.
17: José. ¿Quién son los tres?
13: Hay mucha gotera aquí en este, lado.
17: ¿Qué votas? ¿Qué votas? ¿Qué votarías tú para pilotador?
13: A Bellingham.
17: No, no, els tres. Digue'm tres. El teu podi.
15: Però què ha guanyat?
2: Però és per la temporada de l'any passat, no per aquestes últimes jornades.
17: Que per cert...
7: Paco Martínez Soria estaria...

0: Y creo que en Madrid a esta hora es complicadísimo encontrar una entrada para ver la bola negra, ya no digo esta noche, para verla cualquier día de este fin de semana.
1: Sí, ahí lleno total, la verdad, la película de los Javis que empieza a rodar y llega a los cines esta misma tarde, está siendo uno de los grandes acontecimientos del año y la expectación es máxima. Está en la preventa Casal, o sea, no te hagas ilusiones con tener suerte, aunque igual aún lo encuentras, que ha superado a las de la Odisea de Nolan, que ya fue un fenómeno este verano. Los cines Embajadores de Madrid, por ejemplo, decían que habían tenido que programar más sesiones, al menos para este primer fin de semana. También los Renoir en la capital están casi y localidades, o los cines de Girona y los Verdi de Barcelona. Los expertos en la taquilla creen que esto podría hacer que se llegue a los 4 millones de euros en este fin de semana, una barbaridad en estos momentos en los que siempre hablamos de lo mal que van los cines, o sea que sería una muy buena noticia y podría igualar pues a la taquilla que hizo en su primer fin de semana Un monstruo viene a verme. Pero bueno, hay más días, ¿eh? No hace falta verla este fin de semana, se puede ir el lunes, el martes, el miércoles, siempre es un buen día para ir al cine a ver esta película de los Javis, que estarán este fin de semana en el cine Láser.
0: Ay, que lo importante,
1: haciendo la hombre, cuña.
0: Promoción, me parece bien. Pepa, lo importante evidentemente son las sensaciones con las que salgas de la sala, ¿no? Pero el dato lo tendremos el lunes, entiendo, el dato de taquilla.
1: El dato de taquilla, se va a ir poniendo cosas en el fin de semana, uh-huh. Pero bueno, el dato de taquilla de lo que pase el fin de lo conoceremos el lunes en hora 14. Vamos bueno, a hacer más
0: venga,
1: cuñas.
0: Pues lo contaremos. Pepa, cuídate, un beso.
1: Adiós.
0: Toñi Fernández, Toñi Swift, casi voy a decir, ¿no? Porque
2: verás, las primeras palabras, Casal, Joder, esta mañana Fernández. De una niña de 12 años que por lo que sea estaba en casa, han sido: mamá, hoy pondréis lo nuevo de Taylor Swift para despedir hora 14. La respuesta es esta. Hoy, esta mujer que hace crecer el PIB por donde pisa ha sacado 4 nuevos temas, entre ellos este Paciente Cero, que nació como todas las canciones de este último álbum de Taylor Swift, del agradecimiento por el éxito y de un viaje a Suecia.
0: Feliz fin de... Toñi, venga, cuídate, hasta lunes, nos marchamos. Las noticias del fin de semana las cuenta aquí Sohaif Nadi en la SER y nosotros estamos de vuelta el lunes desde las 2, la 1 en Canarias, en Hora 14. Feliz fin de semana, adiós.
3: Hora 14. Recuerda que tienes todos nuestros contenidos en la app de la SER y toda la información siempre en cadenaser.com. Cadena SER Penedès Garraf.
4: Nova etapa, mateixa excel·lència. Descobreix Ecomarbres a la seva nova ubicació. Carrer de la Fita número 792, a Vilanova i la Geltrú, darrere del Parc Comercial Europa. Un espai renovat on el disseny i la qualitat continuen sent protagonistes. Taulells, banys i projectes a mida amb acabat artesanal. Ecomarbres, marbristes artesans. Qualitat i disseny que marquen la diferència.
5: ¿Te imaginas un lugar donde el sol acaricia tu piel, el tiempo se detiene y cada momento sabe mejor? Descubre Restaurante Miramar Beach Club en Vilanova i la Geltrú. Un lugar especial con hamacas en espacio beach, vermuts al sol, tardes chill y noches que no querrás que se acaben. Abrimos todos los días, así que reserva hoy tu mesa en miramarbeachclub.es. Ven, desconecta y disfruta.
6: Aquí Penedès Garraf, amb Carles Gala.
7: Bona tarda, comencem l'Equip Penedès Garraf d'avui divendres 25 de setembre. Com sempre, obrim les finestres de l'Alt Penedès, el Baix Penedès i el Garraf aquí a la cadena SER. Penedès Garraf, comencem! Doncs comencem l'Equip Penedès Garraf d'avui divendres 25 de setembre i anem fins a Sitges. Anem a parlar del Festival Internacional de Cinema Fantàstic de Catalunya, que se celebrarà del 8 al 18 d'octubre a Sitges, i anem a parlar justament amb en Joan Oliver, responsable de comunicació i premsa d'aquest festival, i està amb ell la directora d'aquesta emissora, Núria Camps.
8: Molt bon dia. Avui als micròfons de la cadena SER, al Penedès i Garraf, hem sortit de l'estudi i ens trobem a Sitges. Compartirem el micro amb el director de comunicació i premsa del Festival Internacional de Cine de Sitges, en Joan Oliver. Molt bon dia, Joan, què tal?
9: Bon dia, Núria. Beníssim. Aquí amb tu, gaudint d'un paisatge de la platja de Sitges que no té preu.
8: Estem de cine, mai més, mai millor dit.
9: Exactament, estem de cine, sí.
8: Joan, és el teu primer any aquí. Explica'ns una mica la teva trajectòria i què és el que t'ha portat a ocupar aquest lloc de tanta responsabilitat aquest any que ens estrenem.
9: Doncs mira, per fer-ho breu, jo som de Palma de Mallorca i sempre he tingut aquesta vocació cap a cinema, no? Concretament cap a guió i la direcció, contar històries, no? Això és el que sempre ha estat la meva vocació. I d'aquí, bé, vaig pegar salt a Barcelona per començar uns estudis preuniversitaris a l'ESCAC. I d'aquí es destí, me va portar cap a la Universitat de Navarra a estudiar audiovisuals, que me va donar una visió més global de lo que és la comunicació i contar històries més enllà de cinema, no? Se poden contar històries d'altres maneres. I vaig descobrir que se poden contar històries i se poden contar organitzacions. Per tant, aquí va ser un punt d'inflexió, no? Perquè jo encara mantenc aquesta vocació cap al cine, però també he descobert que puc comptar una organització, una empresa, sempre que jo estigui alineat amb els objectius d'aquesta empresa, i com no podia ser d'una altra manera, estic totalment alineat amb el Festival de Cine de Sitges.
8: Estàs content d'aquesta nova etapa?
9: Estic molt content amb aquesta nova etapa, amb aquesta oportunitat, amb aquest repte, i donant sempre el 100% per efectivament comunicar aquest festival de la millor manera possible i portar-lo cap a una nova etapa, que ara ja en parlarem d'aquí una estona.
8: Explica'ns, doncs, Joan, aquest any, enguany, quines novetats portarà el festival?
9: Ens trobam a la 59a edició del Festival de Sitges. És una edició que ve especialment carregada, no? És una edició que, primer de tot, posa en el centre els 50 anys de Carrie, de Brian De Palma, i tot seguit acompanyat de 50 anys de Qui em puede matar a un niño, de Narciso Ibáñez Serrador, posant en valor un element fonamental de cinema de gènere dels anys 70, que eren les adolescències maleïdes, les infàncies maleïdes, els poders mentals i les prom nights, no? Aquests balls de graduació que acaben sortint malament. Així tenim també un nivell de talents, un nivell de presències i de premiats molt important. Vendrà en primer lloc en Peter Jackson, portarà aquesta restauració quasi acabada en 4K de Brain Dead, de Tu madre se ha comido a mi perro, que ja va portar aquí en els anys 80, no? Per tant, és com que tancam un cicle amb en Peter Jackson. També tindrem Amy Irving, tindrem Danny DeVito, tindrem Kevin Bacon i Kira Sedgwick presentant la seva pel·lícula familiar, no? una pel·lícula de comèdia i terror que es diu Family Movie, i vendran aquí a presentar-la. Per tant, bé, bueno, tenim Robert Eggers, no? un dels cineastes que també torna en el festival, i un dels cineastes que ara diríem que és punter en quant a cinema de gènere actual. I moltíssimes més presències, bé, Meiko Kaji, Adrien Barbó, vull dir, tenim un número de presències il·limitat i un nombre de pel·lícules tant internacional com nacional espectacular. Realment és un moment per cinema de gènere que ens anuncia que algo està passant, no? I això crec que és molt important, i des del festival ho volem remarcar. No m'he de referir a el que ha passat ara amb Obsession i Backrooms, aquests dos fenòmens de masses que han trencat qualsevol tipus d'expectativa o de rècord a les taquilles internacionals de cinema, important, no de plataformes, sinó a cinema. I sobretot, a més, de youtubers, no? d'uns estudiants, d'uns joves que fan una pel·lícula de gènere quasi sense pressupost i suposa un fenomen de masses, no? I això vol dir que algo està passant, i en els festivals ens n'adonam i volem entendre què passa i volem sumar-nos en aquesta ona de novetats, no?
8: Perquè què vols dir quan hi ha com una transformació o passaran aquestes coses que tu expliques que són especials? Que exactament què vol dir per la gent que no hi entenen en general?
9: Aquí podríem veure els dos casos, no? En el cas d'Obsession, Obsession és una pel·lícula, per començar, de baix pressupost, que parteix d'una premissa que qualsevol que ara ens pugui sentir, o és una premissa que coneixerà. És un tema de les obsessions amoroses, no? És un tema de quan una persona s'obsessiona d'una altra i no té més. El tema aquí està en com s'explica aquesta premissa i com s'explota aquesta premissa. Aquí trobam la novetat, no? Fent una reflexió i un gir no esperat i que porta gènere fins a un extrem, no? Si tornem a Backrooms, que és l'altre fenomen, Backrooms, el que destacaria és que és un fenomen d'internet. Surt d'uns... me sembla que era Reddit o 4chan, d'aquests foros d'internet, d'una llegenda negra d'internet, que aquest director, en Ken Parsons, va portar uns curtmetratges de YouTube, i això a 24 va decidir portar-ho a la gran pantalla, no? O sigui, ens trobem que els petits formats de sobte se poden convertir en grans formats, no?
8: D'acord, seria aquesta una mica aquesta espècie de novetat que tu destaques, no? Que són formats que potser existien, no?, petits, i en canvi poden generar una obra molt important.
9: Sí, i amb el gènere com a vehicle d'aquesta transició de format, no? Aquí estaria el punt clau, també, a destacar. I d'altra banda, un altre tema que volia comentar, Núria, és que aquesta 59a edició és el preàmbul de 60 aniversari del Festival de Cine de Sitges, no? 60 anys de celebrant el cine de gènere, no? I aquí volíem destacar també que aquest aniversari no volem només que ens porti cap a la nostàlgia, sinó que volem que sigui una oportunitat per mirar cap al futur. I això ho vull vincular amb un dels objectius bàsics d'aquest festival, que és el de no només consolidar talents ja descoberts, sinó també es descobrir nous talents, no? Per això és molt important que el cinema de Sitges, el Festival de Sitges, comenci a parlar aquests nous idiomes, comenci a entendre aquestes noves tendències i comenci a participar d'elles, perquè si volem destacar i trobar nous talents, hem de parlar com ells, els hem d'entendre.
8: Clar, evidentment. I tu què destacaries d'aquests nous talents? Què valoraries com a director d'aquests nous talents que es poden presentar?
9: Això ho haurem de veure amb els temps, no? Perquè encara, el que dic, ara mateix estem en un moment que intuïm que començarà aquesta transició, aquesta transformació de llenguatges, però encara haurem de veure i serà l'equip de programació que té aquesta responsabilitat de fer aquest filtratge, aquesta curadoria per assegurar-se de que està portant a la palestra, a l'escenari, allò que consideren que és més rellevant. Per tant, estem a l'expectativa, diria.
8: Potser la pregunta era més tu personalment, què valores d'aquests nous talents? Què els hi faries impulsar encara més, no?, per situar-se en aquest món cinematogràfic? Què valores tu personalment, Joan?
9: Que no hi ha límits. El que valoraria és que són unes pel·lícules que no tenen límits, que no tenen por. Mai millor dit, no? No tenen por. I això també és molt important perquè cinema de gènere no és només un gènere cinematogràfic, no pot ser terror amb comèdia o ciència-ficció, no? Sinó també és una forma de fer i entendre. I se nota que no han tingut barreres, que ni el pressupost ha estat una barrera, ni el llenguatge és una barrera, no? I per tant crec que aquí és cap on hem d'anar i ho hem de mantenir i ho hem de lluitar.
8: Hi ha molt talent?
9: Sí. Sí, i cada vegada més, perquè tots sabem que estem en una època en què realment qualsevol pot tenir una càmera, qualsevol pot contar una història cinematogràfica, i per tant això el que provoca és una onada de talent incommensurable, no? I de cada vegada va a més. Hi ha molt talent.
8: Amb la joventut tu veus que comença també a emergir molt talent dedicat al cine?
9: Sí, i de fet basta veure com estan els festivals desaturats de curtmetratges o de llargmetratges, no? Les inscripcions estan disparades. Hi ha moltíssima producció. I això vol dir que, per començar, s'està produint molt, hi ha molt de talent, i també que el rol dels festivals de cine és cada vegada més important, perquè davant de tanta producció necessiten fer una curadoria, un filtratge, per mostrar el que cada festival, cada equip de programadors, consideri que és el més adequat.
8: Quina pel·lícula creus que serà estrella amb aquest festival, segons el teu punt de vista?
9: Jo crec que n'hi haurà un passi a l'auditori que jo crec que serà apoteòsic, que serà Hope, de Na Hong Jin, que a més compten amb la seva presència. Ja tenim els antecedents de Cannes, i no sé si ja s'ha projectat en el Festival de Sant Sebastià, si no se'l projectarà aquesta setmana que queda, i també en el Festival de Sitges promet ser un passi apoteòsic.
7: Hope.
8: Què és el que te sembla a tu més complicat de tota l'organització d'un festival de cine com és el Festival Internacional de Cine de Fantàstic i de Terror d'aquí de Sitges?
9: M'assembla un repte que hi ha molts de departaments, no? Com si fos una pel·lícula, hi ha departament d'art, de producció, vestuari. Aquí també tenim el departament de talents, departament d'indústria, departament d'activitats paral·leles, de films, tenim direcció, programació, i necessitem que cada peça formi part d'aquest mateix engranatge, no? I necessitem estar constantment comunicant-nos, perquè hi ha tant de detalls, tanta informació tan petita, que si no ens comuniquem constantment, no funciona.
8: Joan, alguna cosa més que ens vulgués afegir sobre enguany, sobre aquest festival que dirigiràs tu també aquest any, que ens podries aportar més pel gran públic de la cadena SER? Què li podem explicar més sobre el festival?
9: Jo animaria a tothom que ja ha passat alguna vegada per el festival i pot ser que fa anys que no torna, pel que sigui, perquè el temps passa, o algú que mai hi ha vengut en el festival, els convidaria a que vinguessin a disfrutar d'aquesta experiència. Primer perquè és una experiència no només de sala. Vull dir, algú pot venir aquí a Sitges un dia de festival, no veure cap pel·lícula i viure l'experiència de la catifa vermella, de la zombie walk, de les activitats paral·leles a la King Kong Area, pot ser gaudir d'una xerrada a la carpa Afnac, per exemple. No? Vull dir, és un festival de cine, plenament de cine, però que va més enllà. És una celebració en general de Sitges, del fantàstic, de la comunitat, i jo crec que convidaria tothom a que pogués venir-hi algun dia.
8: De fet, tenim molts visitants cada any, perquè ens venen de tot arreu. Teniu detectat una mica, Joan, de fora, diguem, de Catalunya, d'on ens ve més gent?
9: Ve molta gent també, principalment de cerques públiques de Catalunya, també evidentment de Madrid. Tenim molt de públic de Madrid, perquè en el final... Bé, hi arribam, evidentment, no? ja només per xarxes ja veiem que hi ha una tendència que vingui un públic de Madrid. I també de cada vegada tenim, i això és molt important, una presència major de públic, tant de públic com de premsa internacional. I això és un punt fonamental perquè, evidentment, està en el propi nom del festival, és un festival internacional, no només per les pel·lícules que venen, que, evidentment, són de totes parts del món, sinó la vocació d'aquest festival és portar cada vegada més públic d'en fora. I també de teixit industrial, no? Volem avançar en aquest teixit industrial, que és on se generen les oportunitats. El festival també són finestres d'oportunitat per projectes ja fets i presentats o projectes en camí, en vies d'existir, no? I és molt important que s'adonin aquestes plataformes i que siguin, els festivals siguin un bon punt de nexe entre parts, entre diferents actors de tot aquest encadenat que és el procés de crear una pel·lícula.
8: Joan, i si poguéssim dir quina competència té el festival d'aquí de Sitges, què trobaríem arreu del món que fora similar o competència o vagi una mica amb aquesta línia?
9: Jo crec que el festival de Sitges té un punt important, i és que és en el final de l'any, no? Vull dir, ja podríem pensar que tot ha passat, no? Ja tot ha passat, i per tant el festival està reciclant pel·lícules que ja han passat per Cannes, o per Fantastic Fest, o per Toronto, o per el Festival de Cinema d'Austin, no? I tants altres. Però és cert que, si bé tenim aquestes competències, no? Per exemple, també amb el Festival de Sant Sebastià, perquè és just abans, és una competència molt sana, i moltes vegades aquesta competència se transforma en sinergia, perquè jo sé de bona mà que els festivals estan constantment en contacte, i diguem que és una competència sana. Cert que pot ser igual alguna pel·lícula, per exemple, jo ho parlava ara, Hope, que ha tingut ja la seva estrena internacional, però encara no ha passat per Espanya, i passarà primer per Sant Sebastià i no per Sitges, no? El que passa és que en el final hi ha tant de públic que en realitat que Hope passi primer per Sant Sebastià no suposa cap tipus de problema perquè passi després per Sitges.
8: És el que has dit, que tot provoca sinergia i tot suma amb aquest món tan fantàstic.
9: Exacte, de fet, ningú diu que si ja Hope és un fenomen, si a Sant Sebastià funciona Hope, que jo crec que funcionarà, això no vol dir que desencadeni encara més expectativa i seient que no hi ha arribat a Sant Sebastià digui, pues me voy a Sitges a ver Hope, que aún tengo la oportunidad, no? Se construeixen sinergies, sempre.
8: Joan, ja per acabar, recorda per tots els oients de la SER els dies del festival.
9: El Festival de Sitges tindrà lloc ara de 8 al 18 d'octubre, i com ja he dit abans, convidem a tothom a que vengui a gaudir de cinema, de sa comunitat, de Sitges, de sa platja, i que venguin a viure aquesta experiència terrorífica però també totalment fantàstica.
8: Segur que sí. Joan Oliver, director de Comunicació i Premsa del Festival Internacional de Cine de Sitges, moltíssimes gràcies per acompanyar-nos avui i per descobrir tantes i tantes coses superinteressants de l'entorn del festival. Moltes gràcies.
9: Gràcies, Núria. Molt bon dia.
10: Aquí, Penedès Garraf.
11: Hola, bon dia. Avui estem a Vilanova i la Geltrú amb Anna Belzunces, gerent de Casa Marisol. Molt bon dia, Anna.
12: Hola, bon dia. Què tal?
11: Explica'ns una mica, per qui no conegui, què és Casa Marisol, aquest projecte, com va néixer?
12: Doncs bé, nosaltres som empresa de més de 50 anys, jo sóc la segona generació, la meva mare i el meu pare són una parella que va començar el Mercat Sant Jordi, que era un mercat que avui dia no existeix a Vilanova, un mercat petitó, molt bonic, i posteriorment, a l'any 89, vam passar a tenir aquesta botiga que estem al centre de Vilanova, al carrer Josep Coroleu, 76, al costat de la piscina, i aleshores, bueno, aquesta botiga doncs ja va ser un projecte dels meus germans. El meu germà Joan i la meva germana Maria del Mar també van estar dins d'aquest projecte amb els meus pares, i jo vaig ser l'última en incorporar-me perquè estava doncs formant-me, i bueno, després doncs la vida ens ha portat a coses que ens han succeït, i el meu pare va morir el 2000, i llavors, bueno, jo des del 2008 sóc la gerent d'aquesta empresa. Som una botiga de gastronomia, és una botiga per venir a gaudir d'un passeig, per mirar, per gaudir de gastronomia. Llavors nosaltres no només som xarcuteria, carnisseria, formatgeria i producte gastronòmic de qualitat, sinó que també tenim una cuina dintre de la nostra botiga, i elaborem doncs, sobretot cuina catalana, la cuina tradicional catalana, que per mi és avui dia molt, molt valorada i reconeguda, i tornem a fer plats doncs, com molt d'abans, el nostre fricandó de vedella, una bona croqueta. Aleshores, bueno, Casa Marisol és això, és venir, gaudir de les olors, del personal. Som una empresa bàsicament de noies, sí que tenim algun noi també incorporat fa poc, però bueno, som una botiga per venir a passar l'estona i a gaudir de la gastronomia.
11: Parlant de la gastronomia, imagino que vosaltres clarament importeu teniu productes de qualitat. Quina importància té per vosaltres seleccionar un bon producte i especialment treballar amb carns i embotits d'alta qualitat?
12: Doncs per mi és bàsic. Vull dir, la veritat és que en una botiga com la nostra passen moltíssimes empreses per vendre el producte, però la selecció que jo faig és que tot aquell producte que a mi personalment ja no m'agradi, no el compraré, vale? Llavors, és veritat que com sóc la segona generació, és veritat que porto empreses de molts i molts anys, però és veritat que també m'agrada bellugar-me a les fires d'alimentària, i bellugar per buscar la millor selecció. Però també és veritat que fa un temps que intento que sigui quilòmetre zero, vull dir, intentar trobar la millor qualitat a prop, vale? Perquè el tema dels preus i dels transports és evident que cada vegada és més complicat, i intentar trobar producte de molta qualitat a prop, vale?
11: Això és important
12: per mi, molt important.
11: Ara també, fora de micro, ens has explicat que tens uns paquets, ara que comença setembre. M'agradaria que ho poguessis explicar pels nostres oients, que heu preparat per aquesta tornada a la rutina, ara que comença setembre i tot torna, després del caos d'estiu, tot torna un altre cop a la normalitat.
12: Correcte. A veure, jo soc de les persones que penso que quan un s'organitza, economitza. Economitza preu, economitza temps, i jo crec que en aquesta vida que vivim tan intensa i on sempre s'ha de córrer, estar organitzat és el que ens portava després a tenir una pau interior, no? Llavors, és veritat que hem pensat, doncs bé, fer uns packs que ens ajudin a organitzar-nos la setmana, i que no hàgim de pensar molt. Llavors sí que he pensat diferents tipus. Tinc un que és el clàssic, després hi ha un amants de la carn, hi ha un menú cuidat i un entrepans pel pati. que jo dic que és veritat que l'entrepà de tota la vida s'ha perdut i que si un s'organitza i fa la compra setmanal de 7 dies, doncs aquest pack que he elaborat d'entrepans, tens els entrepans de 7 dies per dues persones per un preu de 24,90, embotits de molta qualitat i formatges quilòmetre zero. Aleshores, bueno, aquests menús, ja et dic, hi ha una combinació, el cuida't, per exemple, nosaltres ens fem el caldo, ens el fem nosaltres, o fem cremes de verdures, unes bones burgers, que tant poden ser de gallindi com poden ser de pollastre, de vedella o alguna vegetal, una bona escalivada, que nosaltres ens fem el pebrot i l'albergini a foc, i un bon empedrat per 50-30, vale? Llavors, al final és intentar, doncs, que t'organitzis la setmana i que facis una combinació de packs que et facilitin el dia a dia de la setmana i que d'aquesta manera, si un s'organitza, economitza segur en preu i diners i temps.
11: Has comentat que es poden combinar aquests packs, és a dir, per exemple, una persona que vingui aquí que estigui interessada en els entrepans, sí, però que també vulgui dinar per facilitar la setmana, vosaltres l'assessoreu en aquest sentit de fer diverses combinacions o com és exactament? Explico una miqueta.
12: Correcte, sí, o sigui, a veure, els packs que hem pensat, és veritat que estan per facilitar, que en parlarem ara d'aquí res, de que tu puguis fer la compra via WhatsApp i sàpigues que vols el pack entrepans i vols un pack clàssic que et portarà 6 burgers, 6 llibrets, 3 botifarres crues i 6 salxitxes, mig quilo de llom i un pollastre, per exemple, i facis la combinació d'un pack d'entrepans i un pack clàssic i no hagis d'estar pensant que és el que, o sigui, saber exactament, nosaltres aquests dies intentarem fer difusió a part d'en vosaltres, doncs bé, o via WhatsApp amb tots els nostres clients o en la nostra web, que també la pots consultar, que també els tenim, o intentarem també fer a les bosses, la gent que vingui a comprar, posar-los. Llavors, si realment fas una ullada, dius, doncs mira, aquesta setmana em convindria fer aquest pack, no? Doncs amb aquest pack i el d'entrepans, doncs ja passo la setmana i nosaltres us assessorarem, evidentment.
11: Amb aquesta facilitat cap a les famílies per poder tindre i obtenir aquests packs, també imagino que heu pensat en els beneficis que té tota aquesta planificació de la compra i teniu diferents productes preparats per a tota la setmana. Aleshores, això també imagino que és per una demanda que us ha vingut abans i que heu pensat en aquesta solució per a tots els vostres clients i per a les persones que ens escoltin que puguin vindre aquí.
12: Correcte, sí, sí. Jo crec que, bueno, una mica és la clientela de Casa Marisol, doncs el que busca és facilitat, amb qualitat, lligat amb qualitat, i llavors intentem rumiar, doncs, el que una família, doncs, d'entre 3 i 5 persones necessiten, la necessitat que tenen a cobrir. I llavors aquests packs estan pensats una mica per aquest format. Evidentment, qui estigui solet, doncs també, perquè avui dia nosaltres classifiquem tots aquests productes d'una manera que tu pots congelar i guardar. Vale?
11: Exacte, perquè estem parlant de comoditat però sense renunciar a la qualitat del producte que oferiu. Aleshores, per aconseguir que aquests packs siguin pràctics però mantinguin la qualitat del producte que caracteritza a Casa Marisol, com ho podem fer?
12: Bueno, nosaltres el que fem és això, intentar ajustar una mica els costos per tal de que realment et sigui més rentable fer la compra d'aquest pack. Vale, llavors, la qualitat en cap cas es bellugarà per ser un pack. Nosaltres el que fem és que si fas la compra més setmanal, intentem arreglar-ho, vale, perquè la gent realment s'ho noti la butxaca i s'ho noti i mengi de qualitat.
11: Exacte, això és ideal perquè cada setmana ja tens el pack preparat, facilita molt la cuina, sobretot si tens nanos que van a l'escola, els hi prepares l'entrepà amb l'embotit, els pots congelar, aleshores això beneficia molt la qualitat i el temps familiar també.
12: Correcte.
11: Que és molt important.
12: Molt important.
11: Has comentat que tindríeu una via de WhatsApp per poder fer aquestes comandes. Explica'ns una miqueta, també pot ser presencial que vingui algú aquí a tenda i faci l'encàrrec, però també està aquesta via. Explica una mica com funciona.
12: Evidentment, nosaltres tenim un número de WhatsApp que realment funciona 24 hores. Nosaltres respondrem sempre a totes les comandes. Sí que és veritat que l'elaboració i la preparació d'aquests packs normalment d'un dia per l'altre sempre serà molt millor. Val? Durant l'horari botiga nosaltres podem anar preparant, però si és veritat que si t'organitzes i ens avises un dia abans, doncs sempre serà molt millor. I intentarem que la recollida sigui el més ràpid possible, evidentment també fem domicili, també fem entregues a domicili. Llavors, en aquest cas sí que és veritat que tenim uns costos si és Vilanova o comarca, vale? Però vull dir que si t'organitzes, nosaltres intentarem que l'entrega sigui molt ràpida i que tu no et costi venir. Si realment hem de fer domicili, també el farem. Vull dir que també és una comoditat, perquè sabem que Vilanova és una ciutat molt complicada d'aparcament, per tant les entregues a domicili també hi són. Vull dir que també ho podem fer.
11: Està molt interessant. Ens podries dir el número del WhatsApp per poder la gent que pugui fer una comanda, pues, que tingui facilitat per poder, pues, contactar amb vosaltres?
12: Correcte, doncs el número és el 620 84 90 66. Aquest és el nostre número de mòbil, que 24 hores estarà actiu i sempre respondrà.
11: També imagino que els packs aquests que has comentat de Cuida't, el Clàssic, l'Entrepà, tots aquests packs també estan a la vostra pàgina web que puguin visitar. Quina és la vostra pàgina web?
12: Correcte, doncs és casamarisol.es. Vale.
11: Perfecte. Has comentat al principi de l'entrevista la direcció, però ens podries tornar a repetir pels nostres oients perquè vinguin a gaudir de tots aquests packs, de la comoditat, de la qualitat del producte i sobretot del temps en família que es tindran per poder, doncs, fer aquesta conciliació familiar sense passar tant de temps a la cuina, perquè amb els vostres productes de qualitat i això ja ho tenen solventat.
12: Exacte, doncs estem al carrer Josep Coroleu 76, estem al costat de la piscina municipal i doncs bé, aquí us esperem.
11: Pues moltíssimes gràcies, Anna, que tinguis molt bona entrada de setembre amb aquests packs i us desitjo el millor.
12: Moltíssimes gràcies a tu.
11: Fins aviat.
10: Aquí, Penedès Garraf.
11: Hola, bon dia. Avui estem a Vilanova i la Geltrú amb Sílvia Guillamón, sòcia d'Oca Loca i de l'Escape Room Sanatorio. Hola, bon dia, Sílvia.
13: Hola, bon dia, Noemi. Què tal? Com estàs?
11: Explica'ns una miqueta per començar. Començarem a parlar una mica sobre Oca Loca. Després passarem amb l'Escape Room del Sanatorio, que és una novetat que teniu. Però què és Oca Loca i què podem trobar dins d'aquest espai?
13: Bé, doncs Oca Loca és un espai lúdic i està dirigit a tothom. Val, a tothom, sobretot famílies, empreses, grup d'amics, i bé, el que trobareu serà, doncs, això, un espai on jugar, sobretot on jugar, on passar-ho bé, disfrutar de bueno, pues això, no?, de la companyia dels amics i tot això. De veritat, molt, molt divertit.
11: Teniu diferents públics, oi? Imagino que, bueno, és el que has comentat, teniu famílies, infants, també teniu empreses. Quin tipus d'activitats i experiències podeu oferir a cadascun d'aquest tipus de públics?
13: Doncs, a veure, quan venen família, el joc de la Oca, super, super recomanable. La persona més gran que ha vingut a jugar, 93 anys. Vull dir que intentem no deixar ningú a fora. Val? O sigui, això és el més important, crec que o sigui, era la nostra meta, no? Que tothom pugui jugar, i el fet de no deixar els avis sobretot a casa, o sigui, que portar-los, que juguin, que disfrutin, els petits el mateix, val? O sigui, això per nosaltres va ser el més important. Després, doncs, bé, empreses, doncs, lògicament, doncs sí, o sigui, que tu puguis jugar contra el jefe i machacar-lo, pues eso no tiene precio, la veritat.
11: Exacte. Doncs també imagino que un dels grans serveis que més feu és els aniversaris. Imagino que venen molts infants, molts joves, a voler doncs, vindre a celebrar el seu aniversari a Oca Loca. Què fa diferent celebrar un aniversari a Oca Loca respecte a una celebració més tradicional?
13: Doncs, a veure, primer, bueno, a veure, el protagonista realment serà el que és el de l'aniversari, no? Li donem bastanta importància i, com us ho dic, ens agrada sobretot el fet de que si en una de les proves, no sé, igual tothom s'emporta un tartazo de nata, no? Doncs el de l'aniversari s'emportarà dos, val? O sigui, sempre és fer-lo més protagonista. I a vegades, doncs, a lo millor no els agrada tant, però és lo que hi ha, no? És lo que hi ha, és lo que hi ha.
11: Ostres, aleshores, quan ve una persona a celebrar el seu aniversari, és molt important això que has dit del públic, perquè sí, pot vindre els amics, els pares, els avis, o sigui, adapteu tot aquest tipus de proves a tot el públic, o sigui, el tartazo se'l pot portar el nen, com el pare, com l'àvia, no?
13: Sí, exactament, o sigui, nosaltres no discriminem a ningú, i menys a l'hora de fer un tartazo. O sigui, això no hi ha excusa per jugar. Adaptem les proves, això és important, l'adaptar les proves a tothom. Han vingut gent amb crosses, embarassades, de l'Hospital de Sant Joan de Déu, per exemple, venen diverses vegades a l'any. O sigui, intentem que sigui totalment inclusiu. O sigui, no volem que ningú es quedi fora.
11: Està molt bé perquè la diversió arriba a tothom, a l'abast de tothom, i ningú es queda fora ni per la seva circumstància, ni per la seva edat, ni per res. O sigui, això està molt interessant. A més, que també, tornant una mica als team buildings en empreses, per què creieu que aquest tipus d'experiències pot estar una bona relació dins de, amb el, tant el treballador com el cap de l'empresa, per poder ajudar millor a la cohesió de grup, per poder doncs, tindre més confiança amb l'equip... No, una miqueta, en quin sentit ubiquem tot això dins dels team buildings?
13: Doncs sí, és una experiència, primer, divertida, val? Que això és algo que s'agraeix. És superdivertit. Després fem equips, val? O sigui, tenen que jugar per equips. Normalment són 3 o 4 equips. Aleshores, doncs, ells fan pinya, però tenen que anar contra els altres. O sigui, sí que fan pinya entre ells, però n'hi ha també aquesta competitivitat entre uns i els altres. Llavors, això també jo crec que és una de les coses que més fa gràcia, no? O sigui, nosaltres posem, a lo millor, uns comodins que els hi tens que treure punts a un altre equip, o els tens que tirar enrere, o els tens que... O sigui, aneu a per ells. Llavors, sí que aquesta competitivitat sana, no?, doncs fa que la gent s'ho passi molt bé. Sí.
11: Dins d'aquests team buildings prepareu diverses activitats segons l'empresa, és a dir, per exemple, segons el nombre de persones, els objectius que tingui l'empresa, a on vulguin arribar, quina sigui la seva finalitat, prepareu diverses proves o és sempre les mateixes?
13: No, és diferent, és diferent. Sí que, per exemple, si és una empresa que són 30 persones, per dir alguna cosa, doncs mentre uns estan jugant, 15 juguen i els altres tenen la possibilitat de fer karaoke, per tenir una altra sala. Tenim un restaurant, un bar, on poden estar fent karaoke. També tenim un escape room, que és de desactivar una bomba. No? Aleshores, mentre uns juguen a l'oca, els altres fan l'escape room. I hi ha altres activitats, també.
11: També, ara que has comentat allò de totes aquestes activitats, és important destacar que també tant els team buildings com els nens que estiguin jugant, després o mentre els pares esperen, també teniu a dalt un restaurant amb menjar, bueno, un bar-restaurant amb què podeu oferir begudes, menjars i tot durant l'espera, però després és important també, després del lloc que es puguin quedar, perquè els horaris poden ser pel matí, però també poden ser nocturns, no? I dins d'aquest horari nocturn també oferiu altres tipus d'activitats.
13: Doncs sí, poden, no sé, per exemple, el torn de les 8, que juguin partida, després pujar a sopar i després poden allargar una estona amb el karaoke, que això també fas un aniversari i que puguis allargar aquí, doncs també és interessant, és una opció interessant. I els nens també el mateix oferim, si són molt petits karaoke no, però sí que poden fer Just Dance, i si els hi agrada ballar, doncs a vegades costa de que marxin, costa.
11: O sigui que un nen pot, bueno, un grup de nens poden i pares poden vindre a les 8 del matí, però sortir a la 1 o 2 de la matinada perfectament, perquè el temps els hi passa volant amb tot el tipus de i diversitat d'activitats que teniu aquí per oferir-los.
13: Exactament.
11: Mare meva, és bastant complet. I després també, passant a l'altra novetat que teniu, que això despertarà molta curiositat, sobretot és el nou escape room que teniu. Si pots avançar una miqueta, sabem que es diu el sanatori, però sense fer molt spoiler, què es pot trobar dins d'aquest escape room?
13: Val, és una mescla... A veure, no és que sigui de terror, però tampoc és d'aquests escape rooms que et deixa així una mica indiferent, no. Es tracta sobretot, doncs, de fer les proves, no? O sigui, d'intentar sortir d'aquest sanatori, però clar, no us ho posarem fàcil. Sempre hi ha algú que... és que no puc dir res.
11: No vamos a tirar de la lengua, però és el que comentes, és pel tipus de nom, el sanatori ja indica que és misteri, tensió, suspense, però dins, sense fer spoiler de lo que es pot trobar dins, és una experiència única i diferent que la gent pot gaudir, encara que siguin una miqueta més, que tinguin una mica més de por o que diguin, ostres, pues, potser no vull anar perquè jo és que soc molt, molt miedica vista i no vull. Com li diem a aquestes persones que encara que sigui així, és un escape room, el sanatori, que igualment es pot gaudir, que es pot estar en equip, que hi ha més persones i que pues, genera aquesta confiança dins del misteri i l'atenció que ocupa.
13: Val, sí, a veure, hi han dues versions, perquè ens vam donar compte que el que tu dius, que hi ha gent doncs, que li fa por. Llavors, doncs, vam fer dues versions. Una que és de misteri i l'altra que és de por. Llavors, si realment sou doncs, més perucs, no?, que us fa por i tal, doncs agafeu el de misteri. En el de misteri ningú no sortirà ningú. Val? Estareu com més sols. I després està l'altre, el de por, que aquí sí que, si us agrada la por, jo recomano, perquè la veritat és que està...
11: una bona experiència.
13: Sí, fa miedito, fa miedito. Bueno, tu saps, Noemi, que ens vas venir a visitar.
11: Sí, sí, sí, soc conscient de que és una molt bona experiència, passes por, però és una estona molt agradable que comparteixes amb amics i família.
13: A veure, nosaltres, a lo que és el sanatori, sí que et pot sortir algú, però ni us toca, ni, o sigui, no farà res, simplement us espantarà.
11: Però et manté en tensió, que és lo important.
13: Això. O sigui, que no us deixem pensar en lo que són, en lo que teniu que fer. O sigui, la cosa és distreure-us de que realment...
11: Clar, però és de lo que es tracta, tindre aquesta tensió, però dins encara d'aquesta tensió intentar no deixar les proves i els enigmes de costat, sinó que has d'estar també focus a intentar aconseguir fer totes aquestes proves.
13: Ah, exactament.
11: Perquè, explica'ns una mica, per aconseguir, jo ja ho sé, però pels nostres oients, per aconseguir sortir d'aquest escape room, cal ser molt bon resolent enigmes o també és molt important saber treballar en equip?
13: Val, treballar en equip és important en tots els escape rooms, en tots. Val? En aquest també, lògicament. A més, tenim clar el posar el factor aquest de por, encara, o sigui, encara has de fer més pinya, no?, entre el grup i no distreure't. O sigui, lo important és que no et distreguin, però ja us ho dic que és bastant difícil no distreure't.
11: Aleshores, per quin tipus de públic està pensat exactament el sanatori? Perquè, bueno, amics, parelles, famílies, també activitats d'empresa... al marge de l'edat mínima per poder vindre amb els fills i després també imagino que amb empreses també s'adapta a un team building igual que hem parlat d'Ocaloc abans, ara amb l'escape room també poden vindre i passar un poquito más el tartafono, però la tensió en l'equip de treball també estarà present.
13: Doncs sí, a veure, l'edat mínima hem posat 12, val? Perquè clar, vulguis o no, aviam, un nen més petit, primer per resoldre el que són els misteris, els enigmes, tot això, ho veiem una miqueta justet, val? Llavors a partir dels 12 sí que els ajudem més, perquè bueno, doncs per això n'hi ha el noi que està a control, que és el que us va dient, doncs mira, això, allò, val? Us ajuda una miqueta. Llavors a partir dels 12 creiem que és una bona edat per començar, val? Menys no. Sí que ha vingut algun més petit, però no ho recomanem, val? No ho recomanem perquè també igual és que passi una mala estona, pobra. Llavors no ho recomanem. Empreses, pues super divertit també, perquè vulguis o no, doncs feu pinya, no? És sobretot és això, o sigui, és un treball en equip i és molt adequat per fer el que són els team building.
11: I si ara que la gent que ens està escoltant pensa i això és per mi, com pot reservar aquesta experiència tant a Ocaloca com en el sanatorio? Imagino que és a la pàgina web, ara ens dius una miqueta com ho poden fer i també fer una crida perquè a totes aquestes empreses, sobretot ara que venen les temporades, que ara ja comença setembre, després està les temporades novembre-desembre, que les empreses fan els dinars, sopes d'empresa, també que puguin fer una crida cap aquí i que puguin aprofitar l'experiència tant a Ocaloca com al sanatorio. Com us poden trobar?
13: Val, mira, el sanatori està al carrer Sebastià Gomà, 48, al local 4. Val? Ja veureu que està... és un local que no posa res. O sigui,
11: clar, per fer més immersa l'experiència.
13: Exactament. I el que és Ocaloca, l'Ocaloca està a la Rambla dels Països Catalans, 14-18, la nau número 8. Val? Està dins d'un polígon industrial.
11: Perfecte, Sílvia, doncs moltíssimes gràcies. Ja sabeu, no us dormiu, si voleu reservar o Ocaloca sobretot, amb temps, empreses, famílies, grup d'amics, feu la vostra reserva anticipada perquè si no us quedareu sense perquè les places estan molt sol·licitades. Sílvia, moltíssimes gràcies, espero que us vagi aquest l'any que queda i l'any que ve amb els majors dels èxits. I res, espero que ens trobem aviat amb un altre micro i molt bona sort i que vagi tot molt bé.
13: Moltíssimes gràcies a vosaltres. Gràcies, Noemi.
11: Adeu.
14: Aquí Penedès Garraf, amb Carles Gala.
7: I obrim la porta de Gestingral. Tenim la tota Sergi Pujol, administrador de Gestingral. Bona tarda.
15: Bona tarda.
7: Sergi, anem a parlar avui... anem a parlar primer d'errors que podria fer un autònom i que hauria d'evitar perquè el negoci funcioni. Quins serien?
15: Bueno, hi ha, per mi hi ha diverses coses que cal tenir en compte. Quan algú es vol donar d'alta com a autònom, moltes vegades la gent focalitza pues, en quin epígraf o si m'haig de donar d'alta o no, o la part laboral, quina quota d'autònoms i tot plegat, i crec que això són coses que ja vindran, que quan et vas a donar d'alta s'analitzen, són importants, no dic que no, però com aquell que diu, i des del meu punt de vista com a assessor, les dono per fetes que s'analitzaran. Però per mi hi ha tres màsters que molta gent se salta, i altra gent que ho fa molt bé, però molta gent se salta i són molt importants. Un d'ells és la tresoreria, no només pensant si tindré beneficis o no, a quan podré vendre o quan podré comprar i tot plegat, sinó quin serà el meu moviment de caixa, és a dir, quan cobraré i quan pagaré, perquè moltes de les empreses o dels autònoms acaben morint no perquè no tinguin beneficis, sinó perquè la tresoreria peta. El segon factor que crec que és molt important quan algú comença o comença a emprendre o renova el seu negoci o té una idea nova és compartir-la. Moltes vegades pensem que la nostra idea és la millor del món, ens creiem Steve Jobs, està molt bé tenir aquest ego, jo també el tinc, m'encanta, però no oblidem que segurament la nostra idea algú més ja l'ha tingut molt similar, o podem donar-li dos voltetes. I això vol dir que si la compartim amb gent del nostre voltant, la compartim professionalment, busquem per internet i fem una miqueta de, pues, jo què sé, en foros o el que sigui, pues veurem altra gent que ha tingut la mateixa idea i que ha tingut millors idees que nosaltres, o que ens enganxen dos idees que juntar-les és molt millor idea. Per tant, compartir la idea crec que és positiu perquè ens ajuda a desenvolupar la nostra idea i a tenir millors solucions. I la tercera cosa és mirar el mercat. Moltes vegades ens oblidem, pensem que la nostra idea és molt bona, que ho petarem, que anirà molt bé, que tenim la millor idea d'això, però hem de mirar a veure com s'està movent el mercat. Jo puc pensar que si em dedico a vendre determinada cosa li puc posar un preu de 300 euros, però si miro el mercat i el mercat s'està venent a 100 euros, doncs segurament serà difícil que vengui jo per 300 euros, o no, perquè el meu producte és exclusiu, vaig a buscar un altre segment, un altre concret, no, tipus de clients que a qui li puc vendre, però això vol dir mirar el mercat, veure quin client li puc vendre concret i per què en aquell preu. Per tant, fer una miqueta d'estratègia de venda de mercat, de veure una mica d'estudi de mercat, no em refereixo a tornar-se boig, però sí de mirar amb coses molt senzilles. A vegades, si ets obrir un bar, no és el mateix obrir-lo a una plaça que a una altra, perquè potser una plaça el cafè està a 1,20 i a l'altra està a 3,30. Llavors, doncs no és el mateix fer un cafè que valgui 3 vegades més que valgui un terç del que tenies planificat. Per tant, la tresoreria, el compartir la idea i el mirar el mercat. Per mi són els tres grans aspectes que cal analitzar per un autònom.
7: També és veritat que hi ha molts professionals que volen fer-se autònoms que s'ho pensen molt, no? Que donen voltes i voltes i voltes. Al final, fer-se autònom, pagar i tornar-se d'alta a Hisenda és un tràmit que, si la cosa pel que sigui vols canviar-lo, és fàcil donar-se de baixa i parar i canviar. O, vull dir, són molts costos associats a això o no?
15: No són molts costos associats a nivell econòmic, des del meu punt de vista. Crec que tothom pot assumir el fet de donar-se d'alta autònom, pagar una tarifa plana, una tarifa reduïda inicialment i veure com li van les coses, però moltes vegades el problema no estan els costos d'això, sinó el cost d'oportunitat. És a dir, jo per poder fer això com a autònom vol dir que estic deixant una feina, o estic deixant alguna altra cosa, o tenia una oportunitat que estic deixant escapar de canviar d'empresa i anar a treballar per algú altre. Llavors, moltes vegades no és el cost que suposa el fet en si, sinó el cost d'oportunitat que estic assumint fent allò perquè estic deixant de fer una altra cosa. Llavors, òbviament, deixar una feina ben pagada, que et paguen cada mes perquè tens una idea que creus que petarà i anirà molt bé, doncs no és tan senzill. Després no oblidem que hi ha maneres d'evitar aquest cost d'oportunitat. Per exemple, si jo estic treballant a un lloc i vull emprendre perquè vull fer un negoci, no és el mateix sortir amb una baixa voluntària que sortir acomiadat perquè tingui dret a atur. Perquè si tinc dret a atur, doncs potser el puc capitalitzar, perquè si el capitalitzo després em dona l'oportunitat de, almenys, ja que m'estic tirant a una piscina, tenir els primers mesos coberts i no tenir una circumstància que digui m'estic tirant a una piscina buida havent fet una baixa voluntària, sinó que tinc un coixinet. Tampoc és el mateix emprendre sabent que bueno, pues que tinc un coixí econòmic ja meu que no el tinc. I després, igual que deia que és molt important compartir la idea, tresoreria i mirar el mercat, per mi compartir la idea no només vol dir compartir-la per desenvolupar-la, sinó que els primers compradors que has de tenir, els primers que t'han d'agafar el teu servei, és el teu primer cercle, són els teus amics. Si els teus amics no et compren, el teu segon cercle no et comprarà, que són els amics dels amics. I si els amics dels amics no et compren, mai arribaràs al tercer cercle, que és el divertit de veritat, que és quan et ve algú a comprar o et ve algú a demanar un servei i no saps qui és. I dius, hòstia, no sé d'on vens. Llavors aquest és el moment que tu comences a tenir èxit de dir, vale, el meu negoci comença a funcionar perquè realment m'està comprant gent que no conec de res. Vale? Pues, per arribar aquí vol dir, primer de tot, compartir la idea, comptar amb el teu cercle inicial.
7: Mm. Un altre cas, i sortint ja d'això, és recomanacions a l'hora de tenir idees, no? Com comentaves una miqueta, recomanacions abans de crear també una empresa. Bé, no és el mateix fer autònom que fer una empresa.
15: Correcte. Per mi sempre, sempre ho diré, soc millor assessor que comercial i sempre diré el mateix, que és comença gastant el mínim indispensable. Per tant, si jo encantat de constituir 14 SLs, muntar una estructura amb 14 holdings i que sigui això molt maco, perquè et costarà una pasta i jo em guanyo la vida fent amb això, però si la teva idea està en desenvolupament, comença com aquell que diu, amb una sabata i una espardenya. Llavors, si pots gastar menys amb això, pots muntar una coseta més petita, pots ser només autònom i començar així, val la pena. Sempre. Depèn del cas. En molts casos serà així, però jo què sé, si estàs fent treballs verticals i et dediques a una empresa a fer treballs verticals, doncs potser no et recomano que siguis autònom. I prefereixo que muntis una CL, perquè si vas a contractar gent i algú se't cau treballant, bueno, doncs no és el mateix que el risc que estigui dintre una CL que sigui com a autònom. Tampoc és el mateix que comencis sense cap assegurança que tenim bones assegurances, perquè doncs estàs penjat d'una façana reparant. Llavors, cada circumstància és diferent, cada circumstància s'ha d'analitzar, no tot val per tothom, els vídeos de TikTok, d'això estan bé per donar idees, moltes vegades s'explica les millors coses però no s'explica la part dolenta de les idees, tota idea doncs, té una part bona i té una part dolenta, ser autònom pots fer guanyar molt bé la vida, però també et pots fer passar les molt canutes, és molt maco la idea de te vas a ganar molt bé la vida, però també treballaràs molts caps de setmana i treballaràs moltes nits. Per tant, s'ha d'explicar tot i s'ha d'analitzar les coses en el seu conjunt. I això que explico que és tan obvi, també passa. Muntar una holding és molt bonic amb algunes coses, però també és molt lleig amb altres. Llavors, pues, muntar una CL és molt bonic amb algunes coses, però també pues, ocasiona uns costos en les altres. Llavors, cal analitzar el cas concret i veure què passa en aquelles circumstàncies.
7: Mm. En cas que diguis, va, si em tiro a la piscina vaig a fer una CL, vaig a fer un autònom, aquí podeu ajudar a fer pas a pas, a complir la normativa, els protocols i tot plegat.
15: Entenc. Tot, de 0 a 100, com aquell qui diu. Hi ha una part que no toquem ni tocarem mai, que són circumstàncies concretes de sector. M'invento. Vull dedicar a muntar una empresa que es dediqui a volar drons. Vale, pues no som especialistes en dret aeri per veure exactament pues on pots volar el dron o no, perquè això forma part del teu negoci, però sí que tota la part fiscal, financera, de mercantil a nivell jurídic, laboral, de contractació o de tu com a autònom, pues òbviament et podem ajudar de 0 a 100, ja sigui de muntar una CL, de muntar un SA, de constituir una societat o no constituir-la, o de ser autònom i donar-te d'alta per una circumstància més senzilla.
7: O sigui, i entenc sí. Que heu fet moltes empreses, que heu acompanyat a moltes empreses, i heu pogut anar seguint amb ells i esteu veient l'èxit, i no èxit segurament d'altres. Com us sentiu quan veieu això?
15: És molt divertit, i de fet és reconfortant. Veus que gent que va començar amb una sabata o una espardenya doncs es guanya molt bé la vida. I que es guanyi molt bé la vida vol dir diverses coses. Un que es guanya molt bé la vida li ha anat molt bé, i això és molt guai de veure amb un client teu. Però no només això, sinó que moltes vegades amplia gent, genera força en el territori, consumeix aquí, porta gent d'allò, té llocs de feina, i al final és desenvolupar la nostra zona, no? Perquè la pime de la nostra zona sigui forta, perquè perquè el territori del Penedès-Garraf doncs, pugui tenir un bon teixit empresarial, pugui tenir una bona zona on viure i sigui una bona zona on treballar-hi, vull dir, doncs, òbviament és molt reconfortant veure que els teus clients formen part d'això, i posaria grans exemples, no vull dir noms perquè d'això, però sí que penso en determinades persones que de començar el no-res estan ampliant a gairebé 100 persones, i ostres, i és important, o d'ampliar el no-res, tenen un negoci de 2, 3, 4 persones, però han aconseguit sortir del cercle on estaven, se senten orgullosos del que tenen, han aconseguit avançar, veuen lo difícil que és cada dia, però se'n van a dormir amb un somriure pensant, hòstia, el que costa, però el que val la pena, i és molt xulo de veure això amb els clients.
7: Doncs esperem ara que al setembre obrin la porta de Gestingral, vinguin noves ments emprenedores i a veure què presenten.
15: Segur que sí. Segur que sí. Gràcies.
16: Contacta amb Gestingral trucant al 93 814 16 87, enviant un WhatsApp al 629 25 22 22, per correu electrònic a info@gestingral.com, o visitant-nos al carrer Sant Sebastià número 18 de Vilanova i la Geltrú. També pots estar al corrent dels nostres serveis i últimes notícies seguint-nos a les xarxes socials o entrant a gestingral.com.
10: Aquí, Penedès Garraf.
11: Hola, buenos días. Hoy estamos en Vilanova y la Geltrú y estamos con Eduardo Pérez, director de DIMS Arts Marciales. Hola, buenos días.
17: Hola, buenos días.
11: Eduardo, cuéntanos un poquito qué es DIMS Arts Marciales y cómo nace este proyecto.
17: Pues DIMS somos un grupo de escuelas, estamos ahora mismo en Sitges, Vilanova y Vilafranca, y nace pues por nuestra pasión por las artes marciales. Comenzamos un nuevo proyecto aquí en Vilanova hace 18 años, y a partir de ahí el proyecto creció mucho y hemos ido ampliándolo en diferentes sitios, como he dicho, en Sitges, Vilafranca, y a partir de todo este proyecto ha nacido un grupo que a día de hoy somos un grupo fuerte de escuelas de artes marciales y con más potencial de crecimiento, que ese también es el objetivo.
11: Está muy interesante, tres centros, y con prospección de hacer algún centro más, o de momento estamos aquí.
17: Sí, ahora a día de hoy hay un par de proyectos que tenemos, pero está todo aún en marcha, está aún todo formándose, y cuando ya lo tengamos todo un poquito mejor definido, ya lo anunciaremos.
11: Poco a poco.

0: Cadena SER Penedès Garraf.
1: Somriu, perquè ara siguis o no de Desles, tens 5 serveis dentals gratuïts i un 10% de descompte en el tractament d'implantologia. No esperis més, demana hora a la Clínica Dental Adesles de Vilafranca del Penedès, a la Rambla de Nostra Senyora 23. Adesles, experts en salut bucodental.
2: Aquest estiu, Electrodomèstics Fonoll. Increïbles superofertes en neveres, rentadores i un preu sensacional en rentavaixelles AEG. Vine a Electrodomèstics Fonoll i comprova personalment les millors ofertes en tot tipus de neveres, combis i congeladors, rentadores, rentavaixelles, aire condicionat i ventiladors, forns, plaques de cuina, campanes, petit electrodomèstic. Electrodomèstics Fonoll, a Vilanova, Rambla, Samar 7, a Sant Pere de Ribes, carretera de Sitges 42. Aquest estiu, a Fonoll, increïbles ofertes en neveres i rentadores. Sempre som els més barats.
3: Vols estalviar energia, diners i guanyar frescor?
4: Uf, quina calor.
3: Aquest estiu dona al teu habitatge el confort que es mereix. Amb Ricard Mateu Aïllaments Tèrmics. Ràpidament, sense obres i amb materials ecològics. Una empresa de confiança amb experiència i solucions eficients per gaudir d'una llar més confortable i amb un important estalvi energètic. Millora també la lletra del certificat energètic per llogar o vendre el teu habitatge. Ricard Mateu Aïllaments Tèrmics, a Vilafranca del Penedès. Visita ricardmateu.com.
5: Han aparegut humitats a la teva llar? Has de saber que poden afectar també la teva salut provocant asma, bronquitis o al·lèrgies. A Murprotec portem més de 30 anys protegint-te amb la tecnologia més avançada, perquè cuidant la teva llar, cuidem de tu. Murprotec Pures.
6: IVA trimestral, balanços, contractes laborals, números que han de quadrar.
7: Llum natural, un balcó, espai per créixer, un lloc on dir-ne casa.
6: Gestió, seguretat, experiència.
7: Il·lusió, futur, tranquil·litat. Perquè tot està connectat.

0: AFIS Vilanova SL, des de 1989 assessorant el teu present i construint el teu futur. T'esperem a la plaça dels Carros número 11 a Vilanova i la Geltrú.
1: ¿Te imaginas un lugar donde el sol acaricia tu piel, el tiempo se detiene y cada momento sabe mejor? Descubre Restaurante Miramar Beach Club en Vilanova y la Geltrú. Un lugar especial con hamacas en espacio beach, vermuts al sol, tardes chill y noches que no querrás que se acaben. Abrimos todos los días, así que reserva hoy tu mesa en miramarbeachclub.es. Ven, desconecta y disfruta.
2: Apostem per una millor experiència d'àudio i vídeo. Aprofundim en els temes que t'interessen. Nova app de la cadena SER. Un aparador amb més oferta de continguts personalitzables. Si no la tens encara, descarrega-te-la i selecciona SER Catalunya. Referents amb tu, també en l'àmbit digital.

0: Avui al balcó torna el sociòleg Iago Moreno amb una nova secció i tanquem la setmana amb el Zotero recordant Marcos Ordóñez.
1: A la cadena SER i SER Catalunya, al balcó, amb Anna Puigvoltes.

0: Les 7, bona tarda. Ha arribat el dia.
1: La Bola Negra, sin duda, una de les pel·lícules de la temporada després del premio en Cannes, de l'èxito en Cannes.
2: No crec que hauria de ser La Bola Negra, perquè és la que té la tirada i l'empenta internacional ja des del Festival de Cannes.
3: La pel·lícula del momento, que és la Bola Negra.
1: De La Bola Negra, la pel·lícula con la que Javier Calvo i Javier Ambrosi ganaron el premio a mejor dirección en Cannes.
4: Ya está en cines La Bola Negra, el evento cinematográfico del año, Javier Calvo.
5: La Bola Negra de los Javis.
6: Efectivamente, hoy llega a los cines en España.
5: Tengo unas ganas de verla, Lluc.
0: Tengo unas ganas de veure, de verla, deia l'Aimar Bretos. Molts catalans estem igual, desitjant veure La Bola Negra. Hem revisat ara les webs dels principals cinemes de Barcelona. A La Maquinista, per exemple, s'han exhaurit les entrades de la sessió que s'està fent just ara mateix. I a la primera, la sessió de les 4, són més ja de 700 els espectadors que l'han vist. Els Aribau, a l'Arenas, Balmes, Glòries o els Docinesa, el de Diagonal i Diagonal Mar.
7: Yo no me voy a meter en tu corazón, hijo mío. Pero de puertas para afuera, tú tienes que ser quien tienes que ser. Un hombre.
0: Jo crec que és el tràiler més repetit a la cadena SER, com acabem de demostrar. És l'última pel·li dels Javis, els directors Javier Ambrosi i Javier Calvo. És una de les més esperades de l'any, si no la més esperada, perquè, a més, representarà el cinema espanyol als Premis Òscar. Roger Vallès, com estàs?
8: Molt bé, bona tarda.
0: Gràcies per ser aquí, perquè jo deia, és que ens dirà que no, perquè igual vol anar a comprovar què tal la pel·li als cinemes.
8: No, jo sóc una mica ermitanyo, rata d'estudi, en realitat, de taller. La meva família, sí, aniré després a fer cineforum pels seus amics i tot, però una mica la cortesia i marxar.
0: Quantes vegades l'has visionat?
8: Jo ara mateix, sense comptar les de treball, o sigui, les que estava prenent apunts o mirant-la fragmentada, així de sentar-me i disfrutar-la, 7. I una Cannes que va ser, segurament amb diferència, la més al·lucinant.
0: Clar, és que en Roger Vallès és un dels catalans que han estat als comandaments d'aquesta pel·lícula, és dissenyador de producció de La Bola Negra. Quina és la feina de dissenyador de producció? És a dir, què t'hem d'imaginar fent durant o després de la pel·lícula, de rodar-la?
8: Mira, està bé, perquè és una cosa que l'he hagut de resoldre també a la meva família. És un terme...
0: Què vols dir que et diuen? Però tu què fas?
8: Sí, exactament, què fas a la pel·lícula? És un terme que sí que està importat de la indústria anglosaxona, però representa... La traducció aquí més directa i més fàcil seria... director d'art. El que passa és que en la indústria anglosaxona es fa una diferenciació entre el disseny de producció, que és qui està dalt al càrrec del departament i s'encarrega de tancar des del més gran al més petit, o sigui, d'imaginar un univers tangible per la pel·lícula, des del paisatge, el clima, fins a les coses que porten els actors i les actrius a les mans. Després estan els directors d'art que fan això possible, sí, a nivell tècnic, mecànic, dibuixos, planos, porten aquesta visió endavant. I després estan els decoradors, les decoradores, que poblen de vida i de coses això. Llavors és una distinció una mica moderna, però en la que estic molt d'acord.
0: O sigui, seria que tu una mica ets el responsable de l'aspecte visual, de l'aroma, és que per dir-ho d'alguna
8: manera...
0: Exacte,
8: en el sentit del que no sigui llum ni música, tot al final és tot un embolcall, i hem treballat alhora tots els departaments en aquesta pel·lícula, més que mai, d'una forma molt, molt, molt, molt compenetrada, però sí, les fronteres de la meva feina estan en això, en allò físic i tangible, en els espais, en el que tradicionalment diríem decorats. Si fos una pel·lícula d'estudis, serien tot decorats en estudi. Ara el meu càrrec engloba també la necessitat de pensar-la a nivell geogràfic i després valorar què s'ha de construir, què s'hauria de localitzar, què necessita la pel·lícula en aquell moment a nivell d'espai, de context, a nivell de tangibilitat.
0: Sí, sí, sí, sí.
8: I després a nivell emocional, quines coses expliquen de tu i expliquen dels personatges, les coses que posseixes, el que tens a casa, el que portes a les butxaques.
0: Mira, a mi m'encantaria, clar, les persones que escoltarem ara, acaben de sortir del cinema, m'encantaria que captessin el que tu dius, perquè normalment diran, m'ha agradat, és bona, no sé si sabran especificar més. Just ara fa uns minuts han sortit d'aquesta primera sessió els espectadors, en un dels cinemes hi ha l'Àlex Calatrava. Àlex, com estàs? On estàs?
9: Bona tarda, Anna. Doncs mira, estic al cinema Zaribau de Barcelona, que hi ha moltíssima gent, molts surten precisament d'aquesta primera sessió, una de les primeres sessions d'aquesta pel·lícula a Catalunya, als cinemes de Barcelona. He pogut parlar amb les persones que sortien i si un adjectiu defineix com sortien era emocionals i emocionades. Ho sentim.
10: Què t'ha semblat? Et veig molt emocionada.
11: Ho sento, però és que em costa molt parlar. No sé, m'ha recordat el meu pare, la lluita, el moment en el que vivim. No sé, m'he posat tant amb la pel·lícula, m'ha semblat espectacular, la pel·lícula espectacular. Com a realització, com a guió i com a contingut, és que em costa molt parlar. No sé, m'ha arribat molt endins. El meu pare era dels Rojos. I no sé, tot aquest patiment per arribar aquí on som avui en dia em sembla tan trist. En fi, molt bé. Felicitats als directors i als que l'han feta. Ho sento, no puc parlar ni de fer.
9: Uau, doncs ja ho sentiu,
0: Àlex,
9: eh?
0: És que una cosa és que estem emocionats, Roger, t'has emocionat?
8: I tant, no, perquè clar...
0: El Roger té els ulls plorosos, és que ja s'ha posat la pell de gallina.
8: Fas les pel·lícules pel públic, clar,
0: és
8: llavors.
0: És que tu has dit, de tu depèn també aquesta emoció, és una felicitació per tu també, això, directe.
8: Vull pensar que sí, la nostra feina és invisible. O sigui, bueno, ho ha de ser per necessitat, perquè quan tu una cosa et trontolla en un decorat, quan algú et treu del context, fins i tot en el context emocional... Quan algú et fa saltar o quan algú no és veritat a dins de la història que s'està narrant, perds l'atenció. La nostra feina, si t'hi fixes normalment, és perquè hi ha errors. Quan hi ha algun error, alguna cosa que sobresurt, llavors crida l'atenció.
0: Clar, però és que el plor d'aquesta dona, Àlex, no sé si estàs amb algú més, de veritat que ens ha emocionat moltíssim. Has posat al micro algú que estava plorant i és que no pot ser més gràfic del que suposa aquesta pel·lícula. Estàs amb algú més ara?
9: Sí, mira, estic amb dues noies joves que acaben de sortir del cinema i si us sembla els hi preguntem una mica, a veure, vosaltres teníeu moltes expectatives per aquesta pel·lícula, suposo, ella és la Carla, parlo amb la Carla, què t'ha semblat la pel·lícula?
12: M'ha semblat una passada, la veritat que veníem amb expectatives perquè ja veníem amb una base de Lorca, però ha sigut cinemàticament espectacular, doncs tot... cada escena, cada època que representa ho fa d'una manera molt diferent, que no, almenys nosaltres no havíem vist abans i ens ha impressionat.
9: Nosaltres tenim al programa a un dels màxims responsables de com es veu aquesta pel·lícula i de l'aspecte més artístic. Què t'ha semblat?
12: La veritat que doncs, va endavant i enrere en el temps i fa que cada època la representi amb uns colors, amb una música... Se sent com que tu estàs en cada època i la veritat que ho fa d'una forma molt, molt maca. La veritat que emociona moltíssim i et porta en aquell moment històric.
0: Mira, Àlex, mira que tenim sí, el Roger aquí, que ens explica com aquestes tres etapes que es representen de tres maneres diferents teníeu molt clar que quedessin ben diferenciades, com està dient ara la Carla.
8: Sí, exacte, havien d'estar diferenciades, però el que dèiem de construir universos, el repte sobretot era tenir tres universos i continguts en un, que no semblés que estaves com canviant de canal, simplement. O sigui, al final, l'exercici per pensar els decorats i els llocs per on transita i on habita aquesta pel·lícula és... molt delicat, fet amb la resta de departaments, molt, molt colze a colze amb la Gris Jordana, amb la directora de fotografia. I sobretot, encara que en alguns moments estiguéssim mirant la documentació històrica per ser fidels, no? En alguns moments havíem de calcar, en alguns moments el que vam fer és submergir-nos però amb la mateixa fidelitat a art de l'època contemporània, el que estàvem veient, però sempre intentar arrelar-ho tot, encara que fos una gran fantasia, fer-ho tot amb el mateix mètode, per capes, això el que dèiem, de gran
0: per
8: a
0: capes,
8: petit,
0: eh?
8: De gran a petit.
0: Carla, no sé si em vas escoltant, Àlex, la Carla, o li pots dir...
9: No, ara si vols li poso els auriculars.
0: Doncs
9: que
0: vinga.
9: Que t'escolti.
0: Hola, Carla. està posant-se els auriculars perquè hem enganxat aquí a l'Àlex. Carla, no, que tens aquí en Roger Vallès, com et deia l'Àlex, que és un dels catalans que han estat a comandament d'aquesta pel·lícula, que és responsable d'aquesta, diríem, de l'aspecte visual i artístic de la pel·lícula. Hi ha alguna cosa que li vulguis dir? Hi ha algun detall, sense fer spoilers, que ens morim tots de ganes de veure-la? Ja que el tens aquí, tens algun dubte, alguna pregunta per ell?
12: M'ha generat curiositat. Hi ha una època en concret que es representa en blanc i negre, el rest de la pel·lícula és en color. Per què concretament aquesta època?
8: Mira, un cop... Hola, què tal? Estic molt content que t'hagi agradat la pel·lícula, estem tots molt contents. Aquesta apareix en blanc i negre perquè quan ja teníem els colors i la factura de les tres trames molt arrelada, si t'hi fixes bé, és un record dintre d'una de les trames. Clar, no podíem fer servir cap dels codis que ja teníem i havíem de ser... Es va dir que és una molt bona pregunta, es va parlar molt d'això, eh? Van haver molts debats sobre això. I era una manera de tenir un record dins d'una cosa que ja estava construïda com a record. És un subratllat, bàsicament, en molts sentits, a nivell visual.
0: Que bé ho expliques, eh? Perquè no és tan fàcil.
8: Moltes gràcies.
0: Carla, moltes gràcies, eh? Per fer aquesta pregunta i que t'hagi agradat. Àlex Calatrava, moltíssimes gràcies. No sé si t'has quedat tu amb ganes ara, tens unes ganes tremendes de veure-la. No sé si ens està escoltant perquè li deu haver passat ara. Àlex, ens escoltes?
9: Sí, ara t'escolto, digue'm.
0: No, deia que t'hauràs quedat tu amb ganes d'anar-hi, no?
9: Em quedo amb moltes ganes. De fet, demà jo ja miraré per anar a qualsevol cinema a veure si hi ha entrades, perquè segur que serà complicat trobar-ne.
0: Gràcies, Àlex, per aquesta connexió fantàstica.
9: A vosaltres.
0: Una abraçada. Roger, jo tinc molta, molta curiositat també. Tu ja havies treballat amb els Javis, has fet moltes coses, la Messias, no?
8: Sí.
0: Com et truquen, és a dir, amb aquest nou projecte, et truquen de seguida, què penses quan t'ho proposen? Va ser un sí o deixeu-me mirar el guió o és un sí sempre amb els Javis?
8: Va ser un sí rotund, no? Ja és que va ser un en plan, no, no, és que si no la faig jo, qui la farà? Una mica...
0: Si no, sóc el millor, no, sisplau.
8: No, en aquest sentit, en el sentit de dir, ostres, si t'ha passat per davant, la vols fer tu, no li vols veure fer algú altre, perquè aquesta pel·lícula passarà.
0: Perquè ja has fet la llamada, va ser un èxit, Paquita Salas.
8: I amb la Messias havíem treballat molt, molt bé, veníem de com, o sigui, com que ja havíem fet la llamada, havíem fet Paquita. Són altres formats, són altres moments, són altres pressupostos també, fins i tot altres expectatives, però l'equip ha anat repetint. Hi ha un punt que, clar, quan em van trucar, clar, dic, com no l'he de fer? Ells ara mateix, amb el pressupost, amb el salt que implicava la bola, amb l'anterior, hi hauria cua per fer el meu càrrec en aquesta pel·lícula. Llavors era com, ja, podrien tenir a qui volguessin, i t'han trucat a tu. A més, em van trucar amb un any d'antelació, van dir, sabem que ha sigut pare fa poc.
0: Això et trobo a preguntar.
8: Vés preparant la vida.
0: És que probablement t'ho vas contestar al telèfon amb un bebé als braços.
8: Sí. Feia, ho sabien que havia nascut fa poc i m'estaven donant, m'ho deien, t'ho diem amb temps.
0: I prepara la teva parella, que potser no estaràs tan disponible.
8: La vida, tot. Però ens vam anar amb la criatura, o sigui, amb un suport, amb tot el suport familiar que vam poder.
0: Te'n vas al rodatge amb la família?
8: Sí. Alguns dels tècnics, bastants dels tècnics, ho hem fet precisament per això, perquè sigui com sigui el repte de gran amb ells, ells mantenen sempre primer el mateix nivell de passió, el mateix nivell d'implicació, i després aquesta manera de fluir, que el d'accessibilitat i de convertir l'experiència de fer la pel·lícula en una cosa com natural.
0: És que tothom ho diu, es treballa molt bé amb els Javis.
8: Sí, ens donen molta llibertat en els tècnics, en els caps d'equip, sobretot quan ja en coneixem, són saben veure què portes tu a la taula, diríem, ho saben de seguida, i també estan segurs de rodejar-se de gent que això ens assenyalen un camí, munten un estat d'ànim, fins i tot.
0: Munten un estat d'ànim, com es fa això?
8: No ho sé.
0: Parlàveu molt de Lorca i del que volíem
8: fer. Constantment, i endavant, i endarrere, en plan, i hi ha una pell que fa tan bé que, per exemple, moltes de les decisions, com que és una cosa que tu sabies on havies d'arribar després de parlar amb ells i sabies on volies posar allò, no? Què volies d'aquell moment, d'aquell decorat en particular o d'aquell element, doncs tu ja veient-ho amb ells, a partir d'aquí tu pots arribar allà com vulguis. I això, per molts i per moltes, és una molt, molt bona manera de treballar.
0: Accepten idees, és a dir, ho tenen tot molt tancat al cap, o les suggerències de tots vosaltres s'incluïen sí o sí?
8: Una de les màgies és que ho tenen claríssim, però són prou llestos, et diré, per escoltar a tothom i ordenar una mica tot el que està passant. Vull dir, estan atents al seu voltant i a les oportunitats. Un rodatge genera moltes coses que va a molts llocs diferents, i tot i tenir claríssim la voluntat del resultat final que volen, no desprecien cap idea ni cap opinió. De tot ho sospesen i ho tenen en compte. I això els honra.
0: Després hi ha una feina de documentació impressionant. No sé si van ser 6 mesos que vau estar revisant material amunt i avall. Com es fa tot aquest treball de documentació? I que, a més, no, de tot, no devia ser fàcil documentar-se. Hi ha molta escena quotidiana i no l'he vist. Em costa molt fer aquesta entrevista perquè per mi és una norma veure i llegir-me les coses sobre les que parlo. Però en aquest cas era avui i no em donava la vida. Però el traslladar, el buscar escenes quotidianes, per exemple, de les que no hi ha massa fotografia, això ja heu hagut de posar també imaginació?
8: Sí, això m'ha estat, ja des de que reps el guió, una pel·lícula així és molt difícil dir-li al teu cap quan comença el curs, vull dir, ja en el moment que me la vaig llegir pesava.
0: Comença el viatge.
8: Clar, llavors ja tot ho veus des d'aquest filtre, és part de la meva feina també, vull dir, si jo vull construir un univers que tu et creguis, que sembli que estava allà abans que arribés les càmeres i que sembli que quan se'n vagin les càmeres seguirà existint, jo sóc el primer que m'ha de creure i d'estar submergit. Llavors hem fet molta documentació. La Judit Ferrer, que és la decoradora, és una figura fortíssima d'aquesta peli, va tenir molt clar des del principi que havíem d'anar a les fonts, no havíem de fiar-nos del tot d'internet. Internet, a vegades l'algoritme enganya, no? Com que...
0: Perquè la temptació al principi és internet.
8: Sí, bueno, això ho vam fer, evidentment, però vam dir no.
0: Qui no ho fa?
8: Es va anar a arxius històrics, es va buscar diaris del moment.
0: Sí, i vas fer hemeroteca, vau fer...
8: Vam anar a la Fundació Lorca amb ells, amb el Javis i amb alguns de l'equip. Va ser un moment de... un privilegi cultural i artístic absolut de poder-ho veure allà. Vam poder sospesar les 4 pàgines de la Bola Negra, que estaven convenientment guardades i museïtzades. Però, i això amb el mateix, amb l'arxiu fotogràfic, fins i tot comprant coses a col·leccionistes per després copiar-les o serialitzar-les, no?, per l'hospital, no?
0: Vau comprar peces a col·leccionistes?
8: Hi ha moltes coses de veritat a la Bola Negra, moltíssimes.
0: Per què calia comprar? No us les haguessin deixat per fer la peli?
8: Al final és una cosa que necessitem una custòdia, si de cop s'ha de trencar o l'ha d'explodir.
0: És que no se sap, aquestes coses no se saben quan es fan una peli.
8: Aquest senyor s'ha de passar tota la pel·lícula amb una trompeta, això no és spoiler, però la porta allà penjant. Tota la pel·lícula no, però vull dir, si s'ha de passar...
0: Més val comprar-la.
8: 3 o 4 seqüències amb una trompeta per tenir ne 3, i una tova perquè no se la pugui clavar, clar, tot és un... Això és el Juan Santos, que és un prop màster excel·lent, s'ocupava d'aquest nivell de detall en tot moment. Llavors la documentació va ser extensiva, sí, i hem tingut assessors històrics i tot, però sempre sabent que volíem intentar no fer una època canònica amb el que estem acostumats, sinó buscar en el que et dic. Solem treballar igual, en plan, estaria bé que si sortim al carrer de Granada no sigués molt diferent a quan hem sortit al carrer amb Paquita. Vull dir que el carrer estigui viu, encara que sigui d'època. A vegades a les pel·lícules d'època es tendeix molt al parc, als pedrots, a la bala de palla, no? A la roda de carro.
0: Sí, allà, les llambordes, clar.
8: I això funciona, però ells volien vida, o sigui, l'època a través del seu prisma.
0: O sigui, estàs fent un favor als futurs espectadors, els que hi anirem ara, perquè ens estàs donant unes pistes que ens anirà molt bé. Ens hem de fixar en alguna cosa, que no, insisteixo, que no facis spoiler, però fixeu-vos en alguna cosa, dona'ns alguna pista de, sobretot, aquesta finestra, o sobretot aquest núvol. Hi ha alguna cosa que tu tinguis aquí clavada? Que m'hi fixaré.
8: Te'n diré dos molt
0: ràpides. Que hi vaig demà.
8: Te'n diré dos molt ràpides. El camerino de la Nené, del personatge de la Penélope, és un espai que explica molt bé la creació d'universos. És com fidel a ella com a personatge. Li pertany d'una manera que explica molt bé la nostra feina. I et diré també, ara que parlàvem d'haver sospesat la cal·ligrafia, el document original, fixa't també en la cal·ligrafia del paper quan vegis la seva lletra, i si pots, pensa que s'ha fet en paper d'època i que hi ha hagut mesos d'entrenament d'un cal·lígraf per aconseguir la lletra de Lorca i poder seguir amb l'obra.
0: Veus, podríem fer 80 entrevistes a partir dels detalls que ens has fet. Guanyarà l'Òscar, no?
8: No ho hem de pensar, això. Fer-la...
0: La passió que hi poses i que hi posen els Javis, jo dic, és que...
8: Per això, s'havia de fer, és una veu que havia de seguir viva i s'havia d'interpretar des d'avui. Llavors, haver-la pogut fer, ja és, de veritat, vagi on vagi, serà un triomf.
0: Roger Vallès, màxim responsable d'aquest aspecte visual i artístic de la pel·lícula, de veritat ha estat un plaer. Torna quan vulguis. Si guanya l'Òscar, et vull aquí.
8: Moltíssimes gràcies.
0: Una abraçada.
8: Adéu, igualment.

0: eres un hombre. Un hombre.
1: ¡Que viene!
2: La cadena SER y SER Catalunya al balcó. Amb Anna Puigvoltes.
3: Guillem Dels, bona tarda.
4: Bona tarda.
3: Què recollim del dia?
4: Urbagestión, el fons propietari de l'immoble del que es va desnonar a la Mari Carmen dimecres passat, ha plantejat a l'Ajuntament de Madrid una alternativa perquè la dona de 87 anys torni a casa seva. Segons un comunicat que avança Teleconomista, el fons busca coordinar-se amb el Consistori de Madrid i amb la resta d'administracions per trobar una solució que permeti que la dona torni a casa amb una alternativa residencial estable i assequible en el marc d'algun programa municipal. I a Catalunya, Lleida torna a prohibir 16 anys després, el burca i el nicab dels espais públics. L'Ajuntament Socialista aprova la nova ordenança de civisme gràcies als vots de Junts i Vox. En contra, Comuns, Esquerra i el PP.
5: Vots a favor, 16. Vots en contra, 11. Queda aprovada l'ordenança. Gràcies a tots pel debat.
6: Nosaltres ho tenim molt clar. Estem en contra de l'ús del burca.
7: És profundament masclista. Marxarem més tranquil·les si els hi fiquem 450 euros de sanció?
4: Fa 16 anys, el 2010, ja es va aprovar el mateix. Va ser el primer ajuntament de tot Espanya en aprovar-ho i un ajuntament socialista també, el d'Àngel Ros. El que passa és que pocs anys després el Suprem va tombar la prohibició dient que això no era una competència municipal. I encara a Lleida, el jutjat ha deixat en llibertat el fisioterapeuta acusat d'abusar sexualment de diverses clientes. L'home de 30 anys ja havia estat denunciat abans per 3 dones i ara els Mossos han rebut 6 denúncies més de tocaments, acumulant ja un total de 9 casos. Ara l'acusat haurà d'anar compareixent periòdicament al jutjat. I una última notícia també de tribunals. La parella de l'arquitecte Josep Joan Pere ha sortit en llibertat després de donar la fiança de 80.000 euros que li havia fixat el jutjat de Viella.
8: Buenas tardes, ¿cómo ha ido la declaración?
4: Vamos. És el moment en què la dona sortia acompanyada dels seus advocats i pujava un taxi camí de casa seva. L'empresària de 65 anys està acusada d'un delicte d'homicidi per la mort de l'arquitecte barceloní a Baqueira durant les vacances de Nadal.
3: Ana Paret, graderia del balcó, com estàs?
9: Què tal? Bona tarda. Mira, t'explico una interioritat. I és que tinc a totes les meves amigues veient l'estrena de La Bola Negra.
3: I tu
9: per
3: aquí?
9: Tant, moltes ganes de veure-la, encara més ganes després d'escoltar l'entrevista. No em facis dentetes,
3: Clar, però, tu no pots, cap de setmana.
9: Tenim una tarda apassionant i ho tenim amb el focus posat a Montilivi, a Girona.
3: Clar, Girona.
9: Perquè en 1:05 arrenca el Girona-Albacete de la jornada 7 i seguint-ho tot des d'allà amb l'última hora i tenim a la Núria Vilamala. Bona tarda, Núria.
10: Hola, Anes, què tal, com esteu? Hola, Anes, de fet, anava
3: Anes,
10: a dir. Hola, Anes, com esteu? Doncs mira, s'ha complicat la tarda pel Girona perquè ja tenia moltes baixes. Doncs al final se n'han sumat dues més, les de Fran Beltrán i la de Cristian Estuani. En total, 10 baixes té el Girona avui. Ja tenim l'11 confirmat, el Girona que juga amb Gazzaniga a la porteria, Boñar, Francesc, David López i Àlex Moreno a la defensa, al mig del camp Van de Beek, Ivan Morante i Izan González, al davant Carles Pérez, Abel Ruiz i Javi Sarasa. És un 11 competitiu del Girona, però si mires la banqueta les coses es compliquen. Només té 3 jugadors de camp del primer equip, però a priori deixeu-me dir-vos que hauria de ser un partit on el Girona hauria de guanyar. Jugar contra l'Albacete és cué, només un puntet, per tant, tot i les baixes, el Girona avui hauria de ser capaç de guanyar aquí a Montilivi.
9: Gràcies, Núria, esperem que no
3: molta
9: demanin
3: sort,
9: a tu
3: a
9: sortir a jugar.
3: Ah, sí.
9: Estic a punt, si cal, no us preocupeu. A banda del partit a Girona, també prèvia, perquè demà a la selecció espanyola amb un munt de jugadors blaugrana juga contra Anglaterra i tenim secció de l'Esport és Cultura amb la Júlia Sabata. Us agradarà, jo crec que us ho passareu molt bé escoltant-la.
3: Sí, ja, no em xiva res.
9: Sant Andreu, Real Madrid-Castilla. Xoc de dos mons. Es van trobar en un partit aquesta setmana... El poble, Sant Andreu, contra l'Imperi, el filial del Real Madrid.
3: Interessant.
9: Fins aquí pugui agir.
3: Gràcies, Paret. Fins a quarts de nou.
9: Després.
3: Carbo, com estàs?
11: Què tal? Bona tarda.
3: Quin cap de setmana tindrem? Aquesta calor o vas dir que ja heu començat a haver-hi una mica de canvis?
11: Tu vas insistint a veure si algun dia sona la flauta. S'albiren canvis. Canvis per la setmana vinent, però mira, podríem començar dient allò que tant... també queda, no? Aprofiteu aquest cap de setmana que serà el darrer que podreu gaudir de temperatures altes. Jo tant no diria, perquè sí que baixarà la temperatura la setmana que ve, però igualment es mantindrà molt per sobre del que seria habitual. Va. Però anem al més immediat, i és que el cap de setmana, si bé cada cop hi haurà més núvols, en general continuarà fent sol la major part d'hores, amb una temperatura de l'aigua del mar que encara està per sobre dels 25 graus a pràcticament totes les platges catalanes, 26-27 en molts casos, i amb temperatures que pujaran una mica les mínimes, també com en general la gent matinarà menys, doncs no es notarà, les màximes baixaran, demà no es notarà massa, diumenge sí, però igualment les dues tardes farà calor, demà encara màximes de més de 30 graus a gran part de Catalunya, i diumenge entre els 25 i els 30.
3: Estiu sobretot... total, no? És que estiu, encara.
11: I amb més humitat, sensació d'aixafogó, vols que expliquem una mica...
3: És que el Claudio va fent que no amb el cap dient, no puc més, no puc més.
11: Doncs a veure si dimarts és un dia, de fet dilluns ja hi haurà molts núvols, farà poca calor, però en farà encara, i tenint la vista posada en dimarts perquè podrien tenir una situació favorable per xàfecs i tempestes que podrien afectar moltes comarques, sobretot a Ponent, que és on més falta fa, però vaja, això és de moment més una il·lusió que una cosa bastant factible.
3: Aniràs a veure Bola Negra?
11: Jo només per la cançó de la promoció, que és una de les meves cançons preferides, ja tinc curiositat.
3: Clar, és que fins i tot... I on aniràs a veure? Per ser, baixaràs a la capital?
11: No, hi ha llocs aquí, em pots veure... Hi ha un bonic cinema, es pot fer una mica de publicitat o no?
3: Clar que sí! Mira, jo aniré a Olot, ja t'ho dic, vaig a Olot.
11: L'Alhambra de Granada és un cinema familiar i que, bé, ha estat molts punts moltes vegades a punt de tancar, però va aguantant i no arriben tan ràpid com a altres llocs, no?, les pel·lícules, però aquests cinemes antics encara aguanten alguns llocs.
3: Però és aigua freda?
11: A la Garriga, a la Garriga.
3: A la Garriga. L'Alhambra de Granada.
11: Sí, apunta-t'ho, perquè és interessant.
3: Doncs...
11: Té una història.
3: Ja m'explicaràs què et sembla. Carbó, descansa.
11: Que gaudiu el cap de setmana també.
3: Una abraçada. Antoni Suárez és el control de so. Ara són les 7:29 d'aquest divendres 25 de setembre. Claudio Matas, bona tarda.
12: Bona tarda.
3: Qui ha de sonar?
12: Metallica.

0: moment, Claudio, que cantin, no? Un moment.
1: És que triguen, eh?
0: Ah, triguen molt. Un moment.
1: Faltem un parell de voltes més perquè canti.
0: No se va arrencar. Ja la pugem després.
1: A veure, us vull explicar una història que no acaba bé, val? Amb Metallica. Hem de situar-nos fa 40 anys, a finals de setembre del 86, quan Metallica feia la gira europea del seu tercer disc, que es diu Master of Puppets, considerat per la crítica com el millor disc que s'ha fet mai de heavy metal.
0: Val.

0: Doncs Anna, pocs anys abans del 1986, James Hetfield i Lars Ulrich, els dos líders de Metallica, buscaven un substitut pel baixista que tenien quan va néixer la banda a Los Angeles, que havia abandonat la banda una mica cansat de que Metallica no acabava de despegar, no gravaven disc, no havien fet res. Tocaven en garitos
1: i no anava bé.
0: No anaven enlloc, val? I Hetfield i Ulrich estaven en un concert i van descobrir a Cliff Burton, que tocava un grup que es deia Trauma, i van pensar que era un crack, baixista, boníssim, i li van oferir entrar a Metallica. I en Cliff va dir que sí, però amb una condició. La banda s'havia de traslladar a San Francisco perquè ell no podia deixar la seva ciutat. Per una situació familiar, i o Metallica s'instal·lava a San Francisco o ell no tocava a Metallica.
1: I ho van fer.
0: I Hetfield i Ulrich van acceptar i van canviar a Los Angeles pel Golden Gate, val? A l'any 1983 i 1984 van publicar els seus dos primers discos. La banda va començar a ser reconeguda per les composicions de Cliff Burton, que també era un virtuós del baix. Escoltem, per exemple, un concert de Metallica al 1983, on Hetfield presentava així a Cliff Burton. Atenció, perquè aquest solo que escoltareu és de baix i no és de guitarra elèctrica.
2: I'm ready to get your teeth pulled. Are you ready to do it, Cliff? Mr. Cliff Burton, all right.

0: és aquesta és l'única cançó que va composar Cliff Burton pel primer disc de Metallica. És instrumental i, de fet, només toca ell.
1: Només toca ell i és un solo de baix, eh?
0: Sí, no, és un baix elèctrica amb distorsió, sona com una guitarra, fa virgueries, és increïble, sí. Està el vídeo a YouTube, podeu trobar-lo. Però tornem a la gira europea del 1986. Metallica, tal dia com avui, de fa 40 anys, està actuant a Suècia, a la ciutat de Solnahallen. Mm. I, com sempre, els seus concerts comencen amb la música de Ennio Morricone.

0: Això sona a l'inici dels concerts de...
1: Des del 1983 comencen els seus concerts amb això. A vegades la toquen ells i a vegades és la banda sonora amb la projecció de El Bueno,
0: el feo y el malo
1: en pantalla gegant, i la gent es torna boja i no han passat res i encara no han sortit a escena, val?
0: Val.
1: Doncs han tocat a Suècia, a Solnahallen, i el dia següent toca concert a Copenhague. Han de fer tota una nit per carretera, camí de Dinamarca, els integrants de Metallica porten dies queixant-se que les lliteres del seu autocar són molt incòmodes, que no van bé, que no poden descansar i estan de molt mal humor tots, val? I Cliff Burton, el prota d'aquesta història, i Kirk Hammett, el guitarrista principal de Metallica, es juguen a sorts escollir litera aquella nit,
0: val,
1: en aquell viatge. Aquí les versions del grup difereixen. El guitarrista Hammett diu que s'ho van jugar les cartes i que el Cliff va treure l'as de piques i va guanyar seleccionar el llit.
0: Per tant, va
1: la resta del grup diu que es va fer amb palletes i el Cliff va treure la palleta més llarga i tenia...
0: Per tant, tenia opció de triar.
1: I li van dir, què vols? I li va dir, el guitarrista li va dir, vull la teva llitera, estic fart de la meva, que és una me.
0: Sí.
1: Hammett va dir, d'acord, me'n vaig a davant, al costat del conductor, no passa res, has guanyat, toca aquesta llitera. Fan tota la nit de carretera i a les 7 del matí, encara al sud de Suècia, no han arribat a Dinamarca encara, el autocar surt de la carretera per un terraplè, volca, i només hi ha una víctima d'aquest accident. Només un ferit, que és Cliff Burton, que quan va en una llitera que no té cap mena de sistema de seguretat, surt disparat per una finestra i mor a l'acte.
0: Ostres, però quina fatalitat.
1: És autèntica mala sort haver escollit el lloc.
0: No tenia ni idea d'aquesta història tan fatídica.
1: El conductor, quan arriba la policia, el conductor diu que ha trepitjat gel negre, que no es veia, i que ha relliscat l'autocar i que per això ha sortit. Hetfield, el líder de Metallica, diu que ell va recórrer tota la carretera, el quilòmetre anterior, i que no havia gel en lloc.
0: Per tant, el conductor... què passava?
1: Hetfield deia que el conductor anava perjudicat, que havia estat bevent i que havia provocat l'accident.
0: Una tremenda història.
1: Aquest home va ser cremat i les seves cendres se van esparcir en una finca que té la gent de la banda, i van tocar una cançó composada per Cliff Burton en aquella cerimònia de comiat a Cliff Burton.

0: diu Orion.
1: Quina història més trista, Claudio.
0: És molt trista, tenia 24 anys.
1: És que...
0: I cada vegada que es fa recull de millors baixistes de la història, a la revista Rolling Stone, Cliff Burton sempre surt nomenat, sempre.
1: I la maleïda llitera i la maleïda sort. Gràcies, Claudio. No te'n vagis lluny, que venen els Oteros i...
0: Estaré per aquí.
1: Crec que estaràs per aquí. Tres anuncis i recuperem un dels col·laboradors de fa algun temps, en Iago Moreno, que ja deu estar a punt. Res, dos minuts, tornem ara.

0: Mateu dona al teu habitatge el confort que es mereix. Amb Ricard Mateu aïllaments tèrmics. Ràpidament, sense obres i amb materials ecològics. Una empresa de confiança amb experiència i solucions eficients per gaudir d'una llar més confortable i amb un important estalvi energètic. Millora també la lletra del certificat energètic per llogar o vendre el teu habitatge. Ricard Mateu aïllaments tèrmics a Vilafranca del Penedès. Visita ricardmateu.com.
1: ¿Te imaginas un lugar donde el sol acaricia tu piel, el tiempo se detiene y cada momento sabe mejor? Descubre Restaurante Miramar Beach Club en Vilanova y la Geltrú. Un lugar especial con hamacas en espacio beach, vermuts al sol, tardes chill y noches que no querrás que se acaben. Abrimos todos los días, así que reserva hoy tu mesa en miramarbeachclub.es. Ven, desconecta y disfruta.
2: Sabies que algunes lesions musculars o tendinitis recurrents poden tenir l'origen en problemes bucodentals? Assessora't a Centre Dental Vilanova. Després de 25 anys, ara som als baixos de l'Avinguda Francesc Macià 20 de Vilanova i la Geltrú per atendre't més còmodament i també a centredentalvilanova.com.
3: En 3D Measuring llevamos la medición portátil 3D donde la necesites. Alineaciones, control dimensional, escaneado 3D y asistencia técnica industrial. Además, ponemos a tu disposición mecánicos para mantenimiento industrial y soldadores, montadores y personal autorizado para tus proyectos y paradas técnicas. Medimos, montamos, solucionamos. 3D Measuring, porque en la industria cada milímetro cuenta. Infórmate en 3dmeasuring.eu.
4: A la cadena SER i SER Catalunya, el balcó, amb Anna Puigvoltes.

0: Com feu-lo de la boca, això? Però no sabeu la lletra, encara, eh?
1: Hey, well... No. Where are you learning from?
0: Jo sigui incapaç de recordar que va estar aquí l'Albert Om l'altre dia, sí. I s'aprèn totes les coses de memòria. Per exemple, aquesta, no sé, aquestes instruccions d'aquí, no? Pels programes de cadena feu servir les escometes grogues, bla bla bla bla. Tot això ell ve un dia aquí i això s'ho aprèn. S'aprèn les instruccions de d'una ascensora, ens va dir.
2: Un exercici de memòria o què?
0: No, té aquest tipus de memòria.
1: Però no és molt clar, ara ja és la...
3: La fosca.
0: Aquí està diferent. Els Otero esteu analitzant el perquè d'aquest. Aquesta setmana veniu amb ganes de retre homenatge a Marcos Ordóñez, l'escriptor i crític teatral, que mor aquesta setmana, i estic contenta que ho feu perquè pensava, és que no n'hem parlat i avui em fa il·lusió que ho feu, i a més amb molt d'amor, perquè el coneixíeu.
2: Sí.
0: I l'admiràveu i en teniu grates experiències.
2: Jo l'admirava més que el coneixia, vaig sopar algunes vegades amb ell.
0: Com no, qui no ha sopat amb
2: Malcolm? El Miqui el coneix, té una relació més íntima, i ja ha tingut un final una mica trist perquè abans de morir el cap ja l'havia abandonat, i aleshores la relació amb el món exterior s'havia perdut, en la qual cosa doncs és dur que una persona tan brillant s'apagui, no? S'apagui abans de apagar-se físicament, s'apagui mentalment.
0: Ja feia molt que no escrivia des del... Jo he buscat les últimes crítiques i eren del 21, més o menys.
4: Feia un temps que no escrivia i que no feia el que millor sabia fer, que és ser com una mena de correa de transmissió entusiasta.
0: És que llegiu-se, busqueu al periòdico El Brindemos con Marcos Ordóñez del Miqui, que és preciós.
4: Sí,
0: és un
4: bueno,
0: article preciós.
4: Com a mínim sentit, perquè realment sí que tenia aquesta cosa. Si parles d'entusiasme, la qualitat principal de l'entusiasme és que sigui contagiós, i quan el Marcos escrivia sobre alguna cosa, quan posava la mirada sobre alguna cosa, l'hechizava d'alguna manera. O sigui, aquella cosa, de sobte, quan ell parlava d'aquesta cosa, aquesta cosa era important d'alguna manera i era il·luminadora, i etcètera, etcètera. I sí, jo tenia relació des de... A més, va ser una entrada, ell agradava molt els contes de fantasmes, i... Sí. I de fet tenia com una mena de passió per lo paranormal. I va tenir una entrada així una mica, com ho explico a la columna.
0: Home, ja no? Explica el fenomen paranormal.
4: No, hi ha dos. Bueno, la primera és
0: l'entrada
4: misteriosa, és que el funeral del Francisco Casavella, jo tenia 20 i pocs anys i vaig fer un discurs, em van demanar que parlés durant les exèquies, i llavors quan estava hores després a casa de la mare del Casavella, va sonar el telèfon, me'l va passar, i ell només va dir, amb aquesta veu que tenia, només va dir, veo que ha dejado la vid bien abonada, i va tancar. Aquesta va ser la meva primera, el meu primer contacte amb el Marcos.
0: Que Marcos digui, veo que ha dejado la vid bien
4: abonada. I després de molt temps d'anar a casa seva i que em posés xirigotes i el llam i aquesta cosa omnívora que tenia, quan tu dius no, les ganes de despertar, les ganes, diguem, sí. de literatura,
0: que
4: de música.
0: Jo he anat a veure moltes obres després de llegir-les, tots.
4: Ell. Sí, abans... I al final... Sí que va haver aquest moment realment paranormal, que és un dia que em truca i em diu, Miqui, acabo d'escriure un conte increïble sobre un tio que es diu Teófilo, creix a Mondoñedo, a la província de Lugo, i l'any 74 emigra a Barcelona. I em diu, està molt ben triat el nom.
0: Et diu, t'agrada el nom aquest, Teófilo?
4: I dic sí, és el de mon pare, que va créixer a Mondoñedo i va emigrar aquest mateix any cap a Barcelona. I realment jo no li havia explicat res d'això.
0: Estàs segur? És que jo he pensat, això és que...
4: Clar, podria ser
0: potser algun dia...
4: un truc de prestidigitador.
0: No, una casualitat màgica.
4: O una casualitat, sí,
2: bestial.
4: Paranormal. Sí, sí.
2: Sí, jo crec que és totalment paranormal. Jo crec que ell tenia una cosa que a mi m'encanta. Vull dir, una de les coses que jo crec que fonamenta la cultura és l'entusiasme. Vull dir, transmetre l'entusiasme. Vull dir, jo quan faig una classe o explico un llibre... m'interessa que aprenguin què és, però vull que entenguin com m'apassiona això perquè ells puguin sentir el mateix. I jo crec que això és fonamental. I crec que si no hi ha entusiasme, no hi hauria res de cultura. Mm. Perquè si jo et dic que llegeixi un llibre que diguis molt bo, perquè no sé què, i no hi ha entusiasme, tu no creus el que t'estic dient.
0: És que vosaltres us dieu els Otero, però és que un altre nom seria els entusiastes. En sèrio.
2: És maco el nom,
0: no,
2: també.
0: No, és que és veritat, perquè és això. També l'entusiasme per la cultura el demostreu.
4: I està mal vist l'entusiasme en la nostra societat. Està ben vist l'entusiasme per fer burpes,
0: igual,
4: per fer burpes a les 3 de la matinada o currar massa hores, però no quan s'analitzen, per exemple, obres o quan es mira la vida. Jo crec que això està és així. I sobretot aquest entusiasme que es fixa en coses petites, que és del que volíem parlar, més que seguir parlant d'ell, que podria parlar hores, com de com mirava coses aparentment petites i sense importància, que això ell sempre desmentava una cançó al Charles Trenet, que és Fidel, soc fidel a les coses petites, no? A passejar.
0: Mira, escoltem-la. Fidel.

0: Fidel. Llavors us volíem llegir trossets. La recomanació entusiasta en aquest cas és Una certa edat, que és un dietari que va treure el Anagrama, i us llegim trossets i podem xerrar del que ens
1: suggereix
0: aquesta lectura, no? Ella, sembla un trosset increïble al principi del llibre que va sobre els propòsits, no? I sobre adonar-te que ha passat el temps, no? I diu, comienzas a tener una cierta edad cuando caes en la cuenta de que un día más es irrevocablemente un día menos. Gran descubrimiento. Molesta constatación. Una buena frase de mi padre: cualquier día sin tierra encima es un buen día. Mensajes para mí mismo, a clavar en una nevera imaginaria y a ser posible portátil. Sonríe, o mejor ríe. Que no se te vaya un día sin haber reído. Intenta ser amable y justo, hacer las cosas con alegría y con calma, buscar la belleza. Y no le des importancia a las pequeñeces. Eso es lo más difícil. Así quizá evites ese entrecejo que comienza a parecerse un surco, esa cara de señor mayor, entreaturdido y asustado, que algunas mañanas te saluda desde el espejo. A veces los propósitos de Año Nuevo suenan como los golpes de un escoplo intentando grabar letras una a una en un pedrusco de sílex.
1: Això m'ho clavaré jo a la meva nevera, no imaginària, sinó real. M'encanta el de sonríe, no? O mejor, ríe.
2: Sí. Però hi ha una càrrega moral també, has de ser just, vull dir, es veu també la bonomia.
0: La bellesa ha de ser justa, també.
2: Exacte, no, a mi em sembla fantàstic. A mi aquest text m'emociona fins i tot una mica, em sembla que és molt maco i és fantàstic. A mi em recorda, ja havíem parlat amb això que parlàvem de l'entusiasme i tal, em recorda una mica Félix Romeo, que és un dels meus amics, ja desaparegut, va morir amb 43 anys per un infart.
1: Que l'ha citat alguna vegada.
2: L'he citat una vegada i era un entusiasta. Si tu havies escrit un text i era llegir, semblava bo, ja et convertia en escriptora en 10 minuts, t'ajudava, era un entusiasta de la cultura, del cinema, de tot, era un entusiasta. I per mi Marcos Ordóñez, cadascú en el seu registre, tenia un punt en comú. I una vegada amb Marcos Ordóñez, com jo tinc aquesta passió per l'entusiasme, estàvem en un sopar on hi havia d'aquestes taules grans de 13 persones. I estàvem parlant amb la distància, no ens coneixíem, i ell va demanar una cosa que va ser una mica com xocant, que li va demanar a la persona que estava al meu costat si li podia canviar el lloc, i ja vam fer un tet-a-tet i vam passar de les altres 18 persones perquè hi havia com l'entusiasme de, saps, si no ens coneixíem. I això, clar, a mi em va captivar el moment i compartíem això, no ho he vist i tant, no sé què, i deia, i no has vist això? No has vist això? No, però s'ha de veure. Era una cosa com, no sé, vull dir,
1: es va crear un àurea al vostre costat,
2: estímuls,
1: no,
2: estímuls, saps? Vull dir que a mi el que m'agraden són els estímuls culturals, saps? Vull dir això, no? Vull dir, no sé, jo crec que la manera en la que Marcos Ordóñez s'apropava a la cultura és la manera.
1: És la manera.
2: És la manera.
0: A la cultura
2: i a la vida.
0: I a la vida, que és el més important.
2: Que
0: sempre hi ha d'haver una reserva d'humor. Aquest text, que té una càrrega de profunditat, sí. El següent text en el mateix llibre parla de... I surt al carrer, en el moment que escriu aquest text és 2011, i no és tan gran.
1: Sí.
0: Surt al carrer i veu una parella de veïns en un banc i sent la conversa. I la conversa és que ell li diu a ella... Ostres, tinc les ungles negres i grogues. I ella li diu, com taxis, i comencen a riure. I aquest petit flash de la vida...
2: És boníssim. No?
1: Però a mi em semblava una persona molt, molt seriosa.
0: Com el posat.
1: El posat. Sí.
0: Bueno, va passar per diverses èpoques, diguem. Era un crític teatral bastant estricte en els inicis.
1: Però i que hem tingut just al començar el programa el productor audiovisual de la pel·lícula Bola Negra, que és català, uh-huh. I li he dit, mira, parlaran de Marcos Ordóñez, i ha dit, hi havia bufetades per anar a les seves classes a la Pompeu.
0: Una estranya.
1: És a dir, i ell s'havia colat en una de les classes que era només per persones que venien de fora, però ell s'ho havia arreglat per poder estar allà, sí. Vull dir que despertava passions.
2: Jo hagués fet el mateix.
1: Sí, però m'ha fet gràcia perquè se li ha il·luminat la cara quan li he dit que vindríeu a parlar d'ell.
2: Ha rescatat el Miqui alguns textos d'aquí, hi ha un que m'encanta, que és, ell posa sobre dar-lo todo, no? Donar-ho tot. I diu, és que m'encanta, diu, me gustaría que cantaras como si te hubiera atropellado un camión y solo tuvieras tiempo de cantar una canción. Una canción por la que la gente te recordase para siempre. Una canción en la que le contaras a Dios qué tal te fue en tu paseo por la tierra. Una canción que te resumiera.
0: La canción es aquesta. Ay,

0: Aquesta frase que ha llegit el Malcolm, perquè també era com la seva sabidoria heretada, o sigui, era una màquina de... espanadora de cites il·luminadores, no? I aquesta és el Sam Phillips dient-li al Johnny Cash com havia de cantar I Walk the Line, que és aquesta cançó.
1: Una canció que te resumiera. Es
0: que te resumiera tu paso por la vida.
1: És que és boníssima, és boníssima.
0: Però ell parla, en poc després, en el mateix llibre, parla tota l'estona aquest entusiasme, aquesta passió de l'honor, de l'alegria, del coratge, però també del més difícil de tots, que és mantenir l'elegància sota la pressió, per exemple, que és una idea... aparentment com sofisticada,
1: sí,
0: però
1: totalment.
0: Si penseu, és ben bé això,
2: però
0: no?
2: Qui és elegant sota pressió? Ningú. És un moment que perds
1: la dignitat, perds tot
0: elegant.
1: Els papers, tot la gent que ho és de veritat, no? Què deia sobre l'elegància? Llegeix-ho.
0: Diu això, sí, Terence Rattigan resumió su código de valores en esta estupenda frase: creo en la pasión, creo en el honor, creo en la alegría, creo en el coraje y aspiro a conseguir algún día lo más difícil, la elegancia bajo presión.
1: Clar, però a mi m'agrada el creo en el honor, creo en la alegría, creo en el coraje.
0: Sí, sí, sí.
1: Qui no?
0: A mi també m'agradava com recordava com coses del seu passat. Vull dir, això ho parlava mal com abans, no? Com de vegades el teu jo, hi ha la frase aquella del el passat és un país estranger, no? Del Hartley. Com de vegades et recordes en el passat i ets una altra persona, no? Ets més guapo, més com el doctor Slum, quan de sobte era guapo. Sí, et recordes així. I té un tros molt guai que diu: en mi vida secreta, la que se abre algunas noches, soy mucho más voraz, atrevido y despreocupado, porque soy más joven y tengo el cabello negro, fuerte y brillante como nunca lo tuve, y no me parezco físicamente al que era entonces, soy otro, y me digo que estoy en Valencia, porque todas las mujeres que veo me parecen valencianas, y todo se cae a pedazos, y todo parece estar muy cerca, y el aire huele a naranjas y arroz, como en la canción de Sisa.

0: Que bona que és aquesta cançó.
1: Que bona que és aquesta cançó. Feia molt temps que no escoltava aquesta cançó. Sí.
0: I s'ha de dir que el Marcos, que també era un crític temut, perquè les crítiques eren bastant exigents, com tu deies, va arribar un moment que només feia crítiques a favor.
2: Sí.
0: Només parlava del que li agradava. I com deia el Miqui abans, que m'ha fet gràcies a l'expressió, amb això era imbatible. Sí. Era imbatible. En transmetre per què havies d'anar a veure una cosa. Vull dir que quan tu llegies aquella crítica, lo normal és que agafes el mòbil i miressis entrades.
1: Totalment.
0: Vull dir que...
1: I què t'anava a dir? I la gent temia, de totes maneres, eh? Es feia una obra de teatre i per aquí, no sé, Claudio, que m'havien fet moltíssims guions d'actors, actrius, moltes vegades soltaven de, bueno, aviam què diu Marcos Ordóñez. No.
3: Però ella havia arribat a dir-nos a la ventana que ell, si l'obra no li havia agradat, no escrivia sobre l'obra.
2: A partir d'una certa edat,
0: clar,
2: feia.
0: Perquè també té una cosa, que un text que veu aquí, que és molt, molt maco, que diu sobre el prestigio de lo negativo. El maldito prestigio de lo negativo. Para cierta gente, una obra que acaba bien es conformista. Si acaba mal, es un lúcido diagnóstico. Clar,
2: però és que és veritat, el cinisme és un, com una, passa per ser com una mena de marca d'intel·ligència, i no sempre és així. La gent ha d'entendre que un final feliç pot ser molt intel·ligent, també.
1: Clar.
2: I ha de partir de la base d'una cosa que crec que pensem pocs cops, és que les novel·les com les guerres no s'acaben, és a dir, l'autor en un moment donat fa un tall, però tu pots pensar en com acabarà... I de vegades un final feliç pot ser trist, perquè precisament si és tan feliç, si tu imagines aquesta història en el futur, sí, pot acabar sent trista, i sobretot és que és exactament això, o sigui, la gent amb un final absolutament catastrofista pensa que és un gran final, no?
1: Un
2: lúcido diagnòstic, una cosa molt, molt, molt elevada. I ell deia això, i deia coses com que mis poetas favoritos son los que echan los laureles al estofado.
1: Això, és que m'encanta aquesta, o m'agrada aquesta sobre los listillos.
2: Sí.
1: Hay un tipo de público que ríe estruendosamente para que los otros se den cuenta de que han pillado el chiste. Això és boníssim.
0: Això em recorda una cosa, una frase de Harold Bloom, que li fa una mena de text retòric i diu: de què parlen els poetes? De l'amor? De la vida? De la bellesa? No, d'antologies.
2: De venda. No, però el Marcos tenia aquesta cosa, per això l'estem comentant així. Vull dir, se suposa que l'art el que fa és com articular la vida o interpretar-la, i el crític interpreta l'art o l'obra d'art, no? I el Marcos aconseguia una cosa, que és a parlar directament, de tenir una línia de comunicació directa amb la vida. Hi ha una cosa, que quan tu veus algú ballar et dona ganes de ballar, no? Mm.
1: Depèn,
2: quan tu
1: llegies, depèn, sí.
2: Quan tu llegeixes determinades coses, sí, per exemple, els textos de l'Ordóñez et donava ganes de viure. Mm. No de veure només aquesta obra, sinó també de viure, i de viure amb aquesta mirada, no?
1: I jo em vaig llegir El Juego Reunidos, ella explicava moltes de les seves experiències. Jo volia haver nascut aquella època i haver estat als mateixos bars i trepitjat aquella manera de narrar que tenia.
2: Les nostàlgies heredades. Sí, sí, sí, sí. És que és
1: així. L'he buscat i aprofito per dir aquí que l'he deixat algú i no l'he trobat a la meva
2: prestatgeria. És que ell li sentava bé aquest pas del temps. Jo crec que li va sentar molt bé a la seva literatura, i parlava molt bé del pas del temps.
0: Ma mare, que el coneixia de més jove, deia que s'havia fet més guapo amb el temps. que aquesta gent que es va fent més guapa quan passa el temps que no al revés. A mi la frase, de fet, que sí, crec que la que més m'agrada de les que hem escollit avui és una que és contra el cliché, que és que m'encanta. Això sí que és com diu el Miqui, parla de la vida, diu: me vuelve un maravilloso verde de verano que no es árbol ni hierba, el verde de las mesas de ping-pong, un poco desteñido por la intemperie.
2: Això és, mira, ser fidel als detalls. Sí. Això és mirar.
1: Això
2: et dona unes ulleres noves per mirar la vida. El que passa és que ara, bueno, hi ha mort i les taules de ping-pong són de color blau i no verd, però t'ha canviat de manera...
1: Però és que, a més, l'estic veient.
2: Sí, exacte.
1: I m'agrada el no és árbol ni hierba.
2: Sí, sí. No, el millor és el del ping-pong.
1: Sobre el pas del temps.
2: Diu, d'un temps a esta part, això ho hem pensat tots, no? Els dies de vegades passen molt lents, i les setmanes laborals, i els anys van massa ràpid, no? Pues ahí, de un tiempo a esta parte, cuando levanto la cabeza, ya son las 8 de la noche. Quizá los días empiezan a parecerse demasiado a los años.

0: Aquesta cançó que m'ha encantat és que cada foto, cada imatge explica una història. A mi aquesta cançó la posava molt.
1: Però aquesta cançó li agradava a ell i se la posava a casa.
0: Molta, aquesta era una sèrie de cançons com que posava. Ell deia una cosa molt bonica que deia pongo música para ventilar la casa.
1: A mi m'encanta això.
0: I aquesta era una de les cançons que posava, sí. Aquesta també t'agradava, no, Malcolm? Sí. Aquesta és molt bona.
2: Sí, aquesta és una que diu me acuerdo de Ángel Pavlovsky, rei de la comèdia, una noche de otoño a la salida del Capitol. I diu, cita textualment, el otro día un espectador se fue a media función, pero volvió a entrar, porque lo de afuera era peor.
0: Però és la idea aquesta, que la vida és molt pitjor que l'art, no? És la idea aquesta quan Sartre està sempre mirant l'enciclopèdia, les plantes, les flors i tal, i al final els seus pares el van portar als jardins de Luxemburg.
1: Sí.
0: En plan, bueno, mira els animals, mira les plantes i tal, i li van semblar una merda, perquè eren molt pitjors a la realitat que a l'enciclopèdia que llegia amb les il·lustracions.
1: Jo crec que tenim temps per la de l'entusiasmo del sí contra la covardia del no.
0: I si només tenim un, hem d'acabar amb el brindis.
1: Preferiu
0: el brindis?
1: Preferim el brindis, sí, i brindem per ell.
0: Hi ha una cosa que és que ell brindava sempre, i ve a tom amb tot això de l'entusiasme, amb una frase, que és un brindis irlandès, que ell va aprendre del John Huston, val? Llavors podem llegir la frase, que són tres paraules, i llavors posar Caravan de Van Morrison, que és una cançó que comença amb un pianet i de sobte esclata, i ella el que feia és aixecar, li agradava molt el xinxón i també li agradava l'orujo d'herpes, i el que feia era alçar la copa i dir brindemos por el impulso.

0: Poteros, gràcies per recordar
1: el Marcos.
0: El Marcos Ordóñez. Brindemos por el impulso.
1: La millor manera de recordar-lo, i això és obrir aquest itxing de sabidoria, que és una certa edat, aquest dietari. Us recomanaria molts llibres, però aquest és una joia. De...
0: Llegiu-lo amb entusiasme.
2: Amb entusiasme,
0: gràcies,
2: sempre.
0: Gràcies, Poteros. Bon cap de setmana.
3: Por el impulso.
4: Al balcó.
5: Hola, esto te interesa.
6: Línea Directa ha conseguido lo nunca visto en los seguros de hogar. Si tienes el seguro de hogar vinculado a tu hipoteca y lo traes a Línea Directa, pagas un 40% menos garantizado y con las mismas coberturas.
5: ¿Y lo del sorteo?
6: Es verdad. Solo por calcular el precio de tu seguro entrarás en el sorteo de un año de hipoteca gratis. Llama o entra en lineadirecta.com.
7: De ser la primera energética en crear una fundación con fines sociales en 1992, a que millones de personas se hayan beneficiado de nuestros programas educativos, sociales y medioambientales en 2026. Más de 180 años haciéndote la vida más fácil cada día. Naturgy. Cada día. Every day.
8: Si tuviésemos que reflejar en un sonido los más de 40 millones de euros en premios que reparten los rascas millonarios de la ONCE, sonaría algo más o menos así. Aquí lo tienes. Este es el sonido de los ganadores de los rascas millonarios de la ONCE, que reparten muchos millones de euros en premios. Más de 40 millones. Rascas millonarios de la ONCE. Qué bien se les da repartir. 11. Bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
9: Es divendres 25 de setembre i aquestes són les notícies de Catalunya.
10: A la SER i SER Catalunya, al dia en 5 minuts.
9: Lleida torna a prohibir 16 anys després el burca i el niqab als espais públics.
11: A favor, 16, vots en contra, 11. Queda aprovada l'ordenança.
9: L'Ajuntament Socialista aprova la nova ordenança de civisme gràcies als vots de Junts i de Vox, en contra, Comuns, Esquerra i el PP.
12: Nosaltres ho tenim molt clar. Estem en contra de l'ús del burca.
13: És profundament masclista. Marxarem més tranquil·les si els hi fiquem 450 euros de sanció?
9: És el segon cop que la paeria intenta regular l'ús del burca després que el Suprem ho tombés ara ja fa anys. Més detalls, Ràdio Lleida, Maricel Benavarre.
14: L'alcalde Félix Larrosa ha explicat que és l'Ajuntament el competent en la regulació de l'espai públic i, per tant, anar tapat fins al punt que no es vegin els ulls de la persona és igual de punible que anar despullat. A més, segons ha dit, l'islam no diu res ni de burca ni de niqab.
15: Per tant, hem d'explicar a aquestes dones que no tenen l'obligació de sortir així al carrer i, a més, que han de participar activament de la dinàmica de la ciutat, perquè, sens el contrari, no és possible. I la vocació d'aquesta ordenança és civisme i convivència.
14: L'ordenança aprovada preveu multes d'entre 400 i 750 euros per qui porti burca o niqab.
9: Això vull que ja sabem les condicions que ha posat Junts per Catalunya per dir sí al decret d'habitatge que ara el govern espanyol ha accelerat després del desnonament de la Mari Carmen. Els de Puigdemont volen restringir només a fons voltors la prohibició de desnonar famílies vulnerables. Això ens deia Míriam Nogueres aquest matí a l'Aquí Catalunya.
16: Nosaltres ja fa molts mesos que demanem al govern espanyol i als seus socis que la gent necessita aire, a baixar els impostos en els lloguers, a baixar els impostos també en les hipoteques.
9: I un altre nom polític.
17: Si en algun moment sóc especialment útil per fer alguna cosa en concret, com va ser el cas de
9: l'alcaldessa. El de l'alcaldessa de Barcelona, Ada Colau, l'exalcaldessa de Barcelona, Ada Colau, que es mostra disposada a ser candidata d'un front ampli que aglutini les esquerres a les properes eleccions generals. El seu entorn, però, demana prudència a Laura Pons.
18: Fa dies que se la veu primer en tertúlies, després evitant un desnonament i també fent vídeo demanant obertament que Sumar surti del govern de coalició si el PSOE no rectifica immediatament el rumb en habitatge.
19: Pedro Sánchez lleva meses bloqueando cualquier iniciativa para...
18: Una reaparició paulatina de l'exalcaldessa després de mesos apartada del focus. S'ha de veure en les properes setmanes com queda l'estructura de Sumar i els quatre partits que conformen aquesta plataforma, que són Movimiento Sumar, Izquierda Unida, Más Madrid i Comuns. Fons dels Comuns, fons d'aquest partit, asseguren que de Colau ajudarà per frenar l'onada reaccionària de l'extrema dreta de cara a les generals, però eviten confirmar que es vulgui postular com a mínim per ara com a candidata.
9: Mentrestant, el govern ha anunciat que crearà dos grups de treball amb els partits de l'oposició per abordar el futur de l'educació i l'horitzó d'invertir-hi fins un 6% del PIB.
4: Poder compartir aquesta senda, aquest camí amb el conjunt de forces polítiques perquè comparteixi la viabilitat, la sostenibilitat i la voluntat d'avançar conjuntament cap allà, sent conscients que difícilment en una única legislatura es pot fer i, per tant, que necessitem també la complicitat.
9: És el resultat de la cimera celebrada al Palau de la Generalitat amb els partits que han carregat contra el govern per la manca de concreció i la desconfiança que el genera, diuen la consellera Esther Niubó. La notícia judicial del dia ens porta a Viella.
2: Buenas tardes, ¿cómo ha ido la declaración?
9: Aquest és el moment en què ha quedat en llibertat Belén López, la parella de l'arquitecte Josep Joan Pere, acusada de la seva mort. La dona era amb ell quan va morir. Ella tenia una actitud molt alterada en aquell moment i va passar hores sense trucar a emergències. El jutjat ha dictat presó provisional per ella, eludible, això sí, amb una fiança de 80.000 euros. Té 3 dies per pagar-los. I avui s'estrena als cinemes La Bola Negra. És la pel·lícula dels Javis que relata la vida de tres homes, entre ells la de Lorca. La pel·lícula sola ja comença a sonar pels Oscars i ha arrasat ja a la prebenda també a Barcelona. Gairebé no queden llocs per anar-la a veure i, segons el portaveu del cinema Smoothie, ha superat tots els rècords.
3: Aquest és un fenomen, podríem dir, sense precedents i sobretot per una pel·lícula espanyola, i actualment, a hores d'ara, sí que portem una prebenda que supera i en alguns casos duplica el que estàvem en aquestes situacions amb l'Odissea o Spider-Man, que han sigut els dos fenòmens d'aquest any, i també està superant de bon tros el que va ser el fenomen de Barbenheimer el juliol del 2023.
9: I recordeu que aquesta nit, concerts de la Mercè ara mateix a l'escenari de la platja del Bogatell, Nil Moliner, de la mà dels 40. Que tingueu un bon cap de setmana.
10: El dia en 5 minuts.
20: Arriben els esports. A SER Catalunya, aquí comença la graderia del balcó, amb Anna Palet.

tal? Bona tarda, 8:45 del vespre. Benvinguts a la graderia del balcó d'aquest divendres 25 de setembre. Els jugadors del Barça comencen a acumular minuts en l'aturada de seleccions, de moment sense lesions, però Rafinha, avui 90 minuts, Marc Bernal també 90, Cancelo 89, Adeyemi 80 i demà torn de la selecció espanyola. En fi, cordem-nos els cinturons, que això acaba de començar.

0: Acaba d'arrencar la segona divisió el Girona-Albacete a Montilivi. Primer minut de joc, de moment amb empat a 0. I està sonant l'himne de la Nations League, perquè avui, en menys d'un quart d'hora, comencen partits importants. Josep Pons.
1: Bona tarda, Anna. Doncs sí, parlàvem ahir d'estrenes de seleccionadors i avui passa el mateix, ja que a 9:15, d'aquí menys de 15 minuts, comença per una banda l'Itàlia-Bèlgica, on redebuta com a seleccionador Roberto Mancini. Recordem que va ser seleccionador d'Itàlia entre 2018 i 2023, on va guanyar l'Eurocopa de 2021 i va aconseguir una de les millors ratxes de la història del futbol de seleccions, amb 37 partits sense perdre. Després, la història de la selecció italiana es va tornar bastant fosca, no es van classificar ni pel Mundial de Qatar ni pel passat Mundial de només fa uns mesos, i Mancini arriba a la selecció italiana per substituir Gennaro Gattuso. A més, també es juga a la mateixa hora al Turquia-França, on tenim a Jules Koundé com a titular, també és titular Kylian Mbappé i Arda Güler per part de Turquia. Camavinga comença des de la banqueta.
0: Quedem pendents, per tant, de tots aquests partits on ja ens estàs explicant, Josep, que Jules Koundé és titular amb la França de Zinedine Zidane, que també s'estrena. Anem parlant, Josep.
1: Perfecte.
0: Tot això és avui. Demà torn pel partit del cap de setmana. L'Anglaterra-Espanya, 9:15, estadi de Wembley. En 28 minuts, roda de premsa del blaugrana Rodrigo Hernández amb el seleccionador De La Fuente. Qui ja ha parlat és l'estrella del conjunt anglès, Harry Kane. Això respon quan se li pregunta si creu que ell es mereix la pilota d'or.
2: Han de ser els altres qui decideixin si mereixo la pilota d'or o no. Tothom té dret a intentar-lo guanyar i exposar els seus motius. Ja dic que va ser una temporada increïble per mi, tant individual com col·lectivament, la millor de la meva carrera, sense cap mena de dubte. Ho deixo en mans dels que voten. I tant de bo guanyi, és un gran premi. No dic que no vulgui guanyar-lo, però no està a les meves mans. Només ens queda esperar. S'està parlant molt d'això i estic segur que així continuarà durant el pròxim mes fins que s'anuncia.
0: Que se'n parlarà de la pilota d'or, segur. Arribat ja a Anglaterra i tenim els enviats especials de la cadena SER, entre ells el Javier Herráez. Què tal, Javi? Buenas tardes, ¿cómo estás?
3: Hola, ¿qué tal, Ana? ¿Cómo estás? Muy buenas.
0: ¿Cómo se ha recibido Inglaterra? ¿Mal tiempo? ¿Cómo está por ahí?
3: Con sol.
0: Ah,
3: con
0: mira.
3: Sol, no parece Inglaterra esto, no parece Inglaterra. Buena temperatura y en manga corta, así que no llueve, no llueve ni en España ni tampoco ni aquí en Inglaterra, o sea que temperatura muy buena, sí.
0: La tónica general, más allá del tiempo, ¿cómo ves esta previa a la altura de un partidazo como el de mañana, esta reedición de la final de la Eurocopa, un Inglaterra-España? De momento una previa, será interesante escuchar tanto al capitán, al azulgrana Rodrigo Hernández, como al seleccionador De La Fuente.
3: Sí, la verdad es que, hombre, Rodri ya habló en Barcelona cuando fue presentado, fue un fichajazo por parte del Barça, un futbolista que fue, si no el mejor, porque es opinable todo, pero uno de los mejores del Mundial, para mí fue el mejor, y Luis De La Fuente, pues que desde que llegó hace ya 4 años, pues es que no ha parado de hacer talento lo que ha hecho, ¿no? Solo perdió en los penaltis una Liga de las Naciones frente a Portugal en Múnich, o sea, que todo lo que toca lo convierte en oro, así que esto es un... La selección española es como un balneario, Ana. O sea, que aquel que viene un poco tocado se recupera.
0: Cura.
3: O sea, se recupera. O sea, que esto es así. Ahora, pues como dice el propio Luis De La Fuente, hablo de memoria, 38 partidos sin perder, pues hombre, estará más cerca aquel día que España pierda. Pero juega muy bien al fútbol. Yo creo que lo mejor ha hecho Luis De La Fuente es sacar lo mejor de cada jugador. Ha dado con la tecla y de qué forma, y España juega bien al fútbol y gana torneos, ¿no?
0: Sí, con una base también importante de jugadores del Barça. No sé quién crees que apunta al once titular mañana. Te he escuchado en Ser Deportivos que Eric García seguramente cubrirá esa baja de Pedro Porro en el lateral derecho.
3: A mí es un futbolista que me encanta. O sea, que me encanta Eric García. Es un jugadorazo que es capaz de jugar en muchas posiciones, que puede jugar de lateral, central, en el centro del campo. Es un pedazo de futbolista. Y yo creo que será Eric García el que juegue de lateral diestro. Ha traído a Fernera, que con la lesión de Pedro Porro, y tiene a Pubil, pero hombre, si me has elegido, yo creo que Eric será el hombre que ocupe esa demarcación. El resto, pues los mismos de la final del Mundial. Es el primer partido después de ganar un Mundial, y lo normal es que el once, si no es el mismo, se parezca muchísimo, porque entre Pedri y se caiga Dani Olmo puede ser una variante. El resto, vamos, los mismos.
0: Por lo tanto, Lamin, Cubarsí, estos dos 100%, y luego ya un poco en el centro del campo con esos Fermín, Pedri, Olmo, Rodri, es donde hay más dudas, ¿no?
3: Sí, bueno, la tenemos nosotros, porque yo si lo supiera te lo diría ahora mismo, ¿no?
0: No, ya, claro,
3: No lo sé, pero yo creo, sinceramente, a mí es que, por ejemplo, Olmo me encanta, o sea, es que, bueno, Pedri también.
0: Bueno,
3: o sea,
0: y con las selecciones, ¿no? Cuando mejor se le ha visto también.
3: Es un caso que te iba a decir, lo de Dani Olmo, ¿no? Yo, me parece un jugadorazo, hombre, voy a decirte que para mí, pues sí, con todo el respeto para Rodri, yo creo que fue el hombre que levantó a España en el Mundial. Yo creo que el juego de... De hecho, tras el segundo partido en Arabia, fue suplente ante la selección de Uruguay en Guadalajara, en México, y a mí me sorprendió porque dije, es que fue el mejor, fue el hombre que levantó a la selección española. O sea, que yo, Dani Olmo, para mí es intocable, o sea, pero a lo mejor es una debilidad mía, ¿no? Porque yo qué sé, hablar de Pedri, pues hay que ponerse de pie. A hablar de Fabián, a hablar de Rodri, pues son jugadorazos, que decir de Lamine Yamal o de Oyarzábal o Baena, pero para mí hoy por hoy, bueno, y Fermín, si no se hubiese lesionado, habría jugado seguro, ¿no? Yo creo que tenemos una selección buenísima, un seleccionador que conoce muy bien a los jugadores, y lo bueno, Ana, es que juegue quien juegue, lo van a abordar, que diría mi Ana, o sea, que yo creo que lo van a hacer bien, o sea, quien sea, yo, el 11, siendo importante saberlo, fíjate a la final. Al final protagonistas Williams y el remate de Ferran, ¿no? Es lo que tiene la selección, que tiene muchos jugadores para poder jugar en muchos puestos, ¿no?
0: Bendito problema el de De La Fuente eligiendo el 11 y que siempre siga así. En este parón se estrena contra Inglaterra, España, seguramente el partido más exigente, o así a priori lo imaginamos, luego dos partidos contra Croacia, uno también contra la República Checa. Claro, son cuatro partidos en estas tres semanas de parón de selecciones. No sé si crees que De La Fuente planea darle un poco entrada a todos, si va a ir con un 11 muy marcado, o tiene esta idea, repartir minutos.
3: No. Va a repartir minutos, además me consta, porque es que hay dos días entre partido y partido, o sea, que juegan aquí, se van el domingo para Madrid y el lunes se van a Sevilla para jugar el martes, o sea, que tienen que cambiar jugadores, no le queda otra, lo va a hacer. Lo tiene previsto así y va a acertar, va a tener que cambiar y rotar jugadores.
0: Veremos cómo va este Inglaterra-España mañana a las 9:45, Wembley, escenario de lujo para este auténtico partidazo. Javi, muchas gracias y te escuchamos en Carrusel Deportivo.
3: A ti un beso, Ana, chao.
4: Esport en directe a la graderia del balcó.
0: I l'esport en directe ens porta cap a Montilivi. Bones notícies, Núria. S'ha avançat el Girona amb un gol d'Abel Ruiz.
5: Sí, mira, i ara gairebé empata l'Albacete, ha tingut una oportunitat, però ha parat bé Paulo Gazzaniga, i sí, Anna, està guanyant el Girona gràcies a un gol d'Abel Ruiz al minut 7. Ha arrencat molt bé el partit el Girona, la veritat és que està sent superior, i Abel Ruiz, en una bona jugada del Girona, ha recollit una pilota dins l'àrea petita i cap a dins, per tant, estem pràcticament al minut 9 de partit, Anna. Aquí a Montilivi, el Girona està guanyant 1-0, i deixa'm explicar-te, Anna, que és un partit molt condicionat per les baixes. En té 10 el Girona, també en té 10 l'Albacete, per tant, sumades dels dos equips, fins a 20 baixes, el partit d'avui, i el Girona, sobretot, dues importants d'última hora, com són les de Fran Beltran i les de Cristian Estuani, que se sumen a les de Brian Hill i també Justin, i els molts jugadors que té el Girona convocats amb les seves seleccions aquests dies.
0: Gràcies, Núria. Si es mou el marcador, ens demanes pas a la graderia del balcó.
5: Perfecte, aquí em quedo.
0: Genial, Núria. Aquest matí, per cert, ho dèiem a la portada, la Brasil de Rafinha ha jugat, ha empatat, i Josep, el seleccionador Ancelotti, a Rafinha no li ha perdonat ni una estoneta.
1: No, empat, com bé dius, del Brasil contra Austràlia, el primer amistós d'aquesta aturada de seleccions, i Rafinha, sense sorpreses, ha jugat els 95 minuts de partit, donant l'assistència, això sí, de l'empat a Ryan. De fet, ha estat l'únic atacant que ha jugat el partit complet, però Ancelotti ha anunciat que hi hauria canvis al pròxim partit.
6: El equipo va a mudar un poco, no mucho, pero un poco vamos a hacer algunas mudanzas para dar minuto a otros. No es un inicio de un ciclo, es una continuación de un ciclo que empezó año pasado. Ahora la prioridad es dar minutos a los jugadores que juegan menos, jóvenes, que tienen potencial, como Hendrik, Estevao, y vamos a seguir en esta línea.
1: Afirmava el seleccionador que vol donar minuts als jugadors joves. Veurem què acaba passant dimarts, també un amistós contra Austràlia.
0: Sí, perquè Rafinha crec que ja no entra en aquest grupet dels joves que deia Ancelotti. I del Brasil anem cap a Anglaterra, no pel partit de demà, sinó pel Manchester City, perquè és la notícia de la tarda. Tindrà molta cua aquesta notícia. El City ha estat declarat culpable de 114 irregularitats, de les 115 de les quals estava acusat. Les sancions poden arribar a ser molt grosses. Des d'Anglaterra, Pablo Montaño, què en sabem del cas?
7: Buenas tardes, Ana. ¿Qué tal? Estamos ante un día histórico en el fútbol inglés después de la información avanzada por el medio británico The Athletic y también publicada por el resto de grandes medios británicos, y es que el Manchester City habría sido declarado culpable de 114 de los 115 cargos que le imputó en un principio la Premier League al conjunto mancuniano por incumplimiento del fair play financiero. Recordamos que desde que la Premier hiciera pública la investigación el 6 de febrero de 2023 y después de que una comisión independiente formada por tres miembros juzgase al City entre septiembre y diciembre de 2024, seguíamos sin noticias al respecto. Aún así, el denominado por muchos como juicio del siglo está lejos de llegar a su fin. Primero, porque aún queda por decidir el castigo del Manchester City, que puede ir desde la deducción de puntos a multas económicas o la expulsión de la competición y retirada de títulos, esta última la opción menos probable. Y segundo, porque aunque la Premier se vea ganadora de esta batalla y el resto de clubes de la Premier hayan sido informados de que el City es culpable, desde Manchester apelará la decisión de la comisión independiente, sea cual sea el castigo que le impongan.
0: Gràcies, Pablo. Seguirem de prop aquest cas. Ja heu escoltat que el City apelarà. Veurem qui guanya en els jutjats.
4: La graderia del balcó amb Anna Palet.
0: Vuití 42, el Girona continua guanyant 1-0 contra l'Albacete, partit corresponent a la jornada 7 de la segona divisió. I aprofito per saludar l'Albert Llimós. Albert, què tal? Com estàs? Bona tarda.
8: Bona tarda, Anna.
0: La setmana en què entrevistava en Ferran Oliver, el vicepresident econòmic del club al que t'hi jugues, i remarcava, com podem escoltar, la importància de les llotges VIP al Camp Nou.
9: Creuen que tindrien més dificultats amb la venda dels seients VIPs. Avui els seients VIPs estan pràcticament venguts.
0: El club avui, Albert, comunica novetats importants respecte a aquest tema.
8: Sí, un actiu clau per arribar a aquests 450 milions que el Barça creu que pot generar l'Spotify Camp Nou, i és, com dius, una operació destacada, capdalt, que fa el Barça de la mà de Legends. El club blaugrana posa 2.000 seients VIP a la venda i espera treure'n uns 700 milions d'aquests seients que poden aconseguir-se, la gent els pot aconseguir de manera individual, a 15 o fins i tot 30 anys vista. Es paga una inscripció inicial i després la quota anual de cadascun d'aquests seients. El Barça ho comercialitzarà durant 2 anys i mig i és una part important dels 9.500 seients VIP que té el Spotify Camp Nou. Doncs aquests 2.000 aniran directament a aquesta comercialització de manera individual. 5.000 ja estan venuts. 5.000 que es van vendre durant els últims temps, també comptant suites i llotges, i que han reportat al club, segons números de la mateixa entitat blaugrana, 380 milions. A tot això s'hi han de sumar 436 seients més venuts al gener en aquest paquet de PCLs i que reportaran uns 100 milions. I després hi ha dues parts més, una part dels convertibles del segon anell VIP que es guarden per vendre partit a partit, per tant, serà la venda en funció dels partits, i recordem que el Barça sempre té compromisos i patrocinadors que també disposen d'aquests seients de més vàlua.
0: A banda del Barça, un dels temes de la setmana ha estat l'equip de futbol amateur anomenat Bayern de los Caídos, amb clara apologia al franquisme. Després d'una denúncia que us explicàvem ahir d'un col·lectiu d'advocats, avui l'Ajuntament de Barcelona ha condemnat els fets.
8: Sí, a l'espera que es manifesti ara mateix la Fiscalia Provincial de Barcelona, que de moment diu que no té constància. Hem parlat amb ells aquesta tarda de la denúncia d'Eduardo Ranz, de l'advocat que ha mogut fitxa perquè el fet d'utilitzar, no, com deies, el nom de Bayern de los Caídos en una lligueta amateur i utilitzar també missatges o símbols franquistes sigui delicte d'odi. De moment la Fiscalia diu que no té constància encara al registre d'aquesta denúncia. Doncs qui sí ha entès l'Ajuntament, que podríem dir que ha pres la iniciativa a través del regidor d'Esports, David Escuder, ha fet arribar una carta al gestor del camp d'Horta, que és un camp municipal, recordem-ho, i que per tant hi juguen aquest equip, els organitzadors d'aquesta lliga, doncs que siguin expulsats Mingo Rubio o Balompié, perquè no poden estar en una lliga, diguéssim, d'instal·lacions municipals.
10: Mai havíem tingut un fet similar, doncs saber fins on podem arribar i arribarem fins al final. Vull dir que sol municipal o un espai municipal no pot haver cap element o cap apologia en aquest cas del feixisme, i usarem tots els mitjans que tenim doncs, al nostre abast per, evidentment, evitar-ho.
8: I d'altra banda, els organitzadors d'aquesta lligueta on jugava aquest equip asseguren que fa ja més d'una setmana, després de rebre la queixa d'un altre equip, es van posar en contacte amb els membres d'aquest equip on, com deies, hi juguen dos membres de Vox, i van aconseguir almenys el canvi del nom de Bayer de los Caídos a Mingo Rubio Balompié, i també van aconseguir que l'escut canviï i que no hi hagi simbologia franquista tan evident. Tot i així, la polèmica doncs, va esclatar amb la notícia que va destapar aquesta casa.
0: Gràcies, Albert. Quedem pendents de més novetats.
8: Una abraçada.
0: Són les 8:46. Repassem què més ens ha deixat aquest divendres. Perquè Josep Pons, a banda del futbol que tenim en directe, avui hem conegut un contundent comunicat de les grans lligues contra la FIFA.
1: La Liga, la Premier, la Bundesliga i el Calcio han fet públic un comunicat conjunt demanant un canvi a la FIFA. En aquest escrit afirmen que els darrers anys els fonaments històrics del futbol s'han vist amenaçats per un problema de governança. El president ha promogut iniciatives abusives en lloc de protegir el futbol envers aquestes. Han continuat demanant que els assumptes disciplinaris individuals quedin al marge de qualsevol ingerència política, fent referència a la targeta vermella a Balogun al passat Mundial, que va quedar sense sanció per una intervenció de Donald Trump.
0: I aprofito per anar un moment cap a Montilivi. Núria, com continua el partit amb domini del Girona?
5: Sí, de moment està guanyant el Girona, domini el marcador, Anna, però aquests últims minuts està millor l'Albacete, que ha tingut algunes oportunitats. El Girona des del gol una mica més desaparegut, però al minut 17, Girona 1, Albacete 0.
0: Gràcies, Núria. Parlant de futbol, derrota de l'Espanya sub-21 de Xavi Espar i Marc Bernal.
1: El lateral ha jugat mitja part, mentre que el migcampista ha jugat els 90 minuts a la derrota per 2-1 contra Finlàndia. Tot això, la primera posició, la classificació per l'europeu continua sent per Espanya. Pròxim partit, dijous que ve contra San Marino.
0: En futbol femení, Aitana Bonmatí rep l'alta mèdica i torna a una convocatòria molt temps després.
1: La migcampista blaugrana s'estrena aquesta temporada a una llista després d'estar 2 mesos fent un tractament específic per tractar unes molèsties després d'operar-se del turmell. La triple pilota d'or ja estarà disponible per Pere Romeu pel partit de demà 4:45 contra el Logroño United.
0: I a banda del futbol, també tenim en directe futbol sala, en aquest cas el Barça-Cartagena al Palau Blaugrana.
1: Tercera jornada de la Lliga Prime, on els blaugranats s'han avançat i van guanyant de moment per 1-0 amb gol d'Adolfo. El Barça, amb aquest resultat, tindria el 3-3 amb victòries.
0: A repassada l'actualitat del dia, anem a obrir la secció que tanta il·lusió ens fa dels divendres, perquè l'esport és cultura.
4: L'esport és cultura.
0: Núria Sabata, què tal? Com estàs? Ben tornada a casa teva.
11: Què tal, Anna Palet? Encantadíssima d'estar aquí. La veritat, estic contentíssima. A mi també em fa moltíssima il·lusió aquesta secció.
0: He vist que et vols presentar tu mateixa, llavors ja em treus aquesta responsabilitat de fer-ho a mi.
11: En realitat és una presentació molt curta. Són dues línies, això, eh? Tampoc farem grans epopeies. Com has dit, i juntament amb l'Edu, amb el nostre company, intentarem desmitificar el fet de si l'esport és o no és cultura i quins fets i petites noticietes que anem rebent i estan vinculats. Aquesta famosa afirmació, no?, que sentim pels camps i que després a nosaltres, que ens agrada l'esport, ens fa tanta ràbia de si és o no és cultura. Tu què penses?
0: Jo crec que sí, per això vaig inventar-me bàsicament aquesta secció. Però ens hem de convèncer també cada divendres i no ho hem de donar per fet, i crec que precisament ens portaràs exemples de per què l'esport és cultura.
11: Motius i motius. Personalment no volia deixar de començar aquesta secció, d'inaugurar-la avui, explicant-vos que aquest passat dissabte vaig tenir la sort i l'honor de formar part d'una de les xerrades de les jornades de l'Escola d'Estiu de la CUP, que és una cosa que es fa a la Nau Bòstic de Sant Andreu, i vam estar parlant del futbol com a eina i de les arts d'animació com a camí vehicular d'estendre la cultura, la ideologia, fins i tot la llengua, a través d'un fet lúdico-social que dèiem ara, com és el futbol, no?, que ens encanta. Mm-hmm. Vam estar parlant del fet que més enllà dels clubs i de sentiments existeix una cosa que vertebra la capacitat d'aglutinament social que tenen les arts de futbol. I aquesta cosa és la col·lectivitat, la representació, el convenciment que representen.
0: El sentir-te part d'un grup.
11: Aquesta cosa, no?, que a més, vivint a la societat on vivim, absolutament individualista, que ha... què aglutina més a ningú que dir jo formo part d'això?
0: No, uneix, però com mai s'ha unit, i a més grups a vegades molt diferents també.
11: Total, i no té res a veure cap espectre social en això, simplement hi va tothom a veure el futbol.
0: Sí, a vegades cada cop és més elitista, però encara, sí, mica en mica continua sent de la gent.
11: Futbols de base també, eh? Sí. Parlem aquestes grades que estan naixent ara. Com en absolutament tots els àmbits de la nostra vida, és una cosa que transmet i va teixint una taranyina que s'escampa, això que dèiem, no? Cada vegada aglutina més gent. S'escampa com la pólvora, i a nosaltres per què ens agrada anar a la grada, no? Jo per què vaig a aquests llocs? Perquè un dia m'hi va portar un col·lega que com va, i és col·lega meu i a mi m'agrada anar, doncs vaig amb ell, i el dia que m'hi porta dic, ostres, aquesta gent m'ho passo perfecte, m'encanta venir aquí. Segurament el que acabi passant és que comulgui amb moltes coses que, clar, aquesta gent no només defensa, sinó amb la seva manera d'entendre el futbol, d'entendre la vida, d'entendre la grada i d'entendre tot el que tingui a veure, no?, com comulgar amb aquesta part de la cultura, el que dèiem. Al final, les seves reivindicacions acabaran sent les meves i això serà una eina a favor. A moda de presentació, el que jo avui us volia explicar és un fet fantàstic que va passar l'altre dia a la grada dels desperdicis de Sant Andreu i va estenent-se tot el camp. Tenim el Sant Andreu a primera RFEF, que m'encanta a mi això.
0: RFEF, com diu el Bermúdez.
11: Jugant al recinte de Can Drago, perquè el Narcís Sala, al seu camp, s'està instal·lant gespa natural, d'acord amb les directrius que van a la categoria quan van pujar l'any passat. Es van posar moltíssimes traves per part de l'Ajuntament perquè el Narcís Sala és un camp municipal i no se sabia si es podria mantenir la gespa natural perquè les categories inferiors també hi juguen i hi entrenen allà i costa més, no?, tenir en gespa artificial. El manteniment d'això és un altre. El cas és que després de molta pressió, a finals d'abril, l'Ajuntament va anunciar que posaria gespa natural al Narcís Sala i el Sant Andreu podria disputar la primera RFEF amb totes les condicions. Això implica, però, que els primers partits de la temporada 26-27 els estan jugant a Can Drago. Els hem desplaçat.
0: Una mica lluny de casa.
11: No gaire, perquè estan a dos carrers, realment.
0: Bueno, sí.
11: Però sí, s'ha d'anar a jugar a Can Drago. El Club ja ho va advertir al juny. La imatge de la que us parlo, doncs, és, busqueu-la si teniu oportunitat i no l'heu vist, està a xarxes, la de tota la grada de Can Drago il·luminant el camp amb les llanternes del telèfon després d'una apagada inesperada als carrers colindants.
0: Això va ser...
11: Se'n va la llum... qual concert de Coldplay.
0: Sí, sí, sí, sí. Otra, otra, cantava la gent.
11: Tota una afició conscient de no ser a casa seva, però sempre ser amb el seu equip. El que dèiem, no? Aquest sentiment de la unió i de la comunitat, de comulgar amb el que estàs vivint. Fa ganes de plorar la foto. Un poc gallina de piel.
0: Sí, sí, sí.
11: Qui va fer aquesta pressió per aconseguir que quan tornin al Narcís Sala hi hagi gespa natural? T'ho estàs preguntant.
0: Necessito saber-ho, ara mateix.
11: Aquí és on hi ha la part més interessant de per què parlàvem d'esport i cultura. Els desperdicis no són els responsables de l'obra ni qui decideix sobre la gespa, però sí formen part del nucli de mobilització social que ha pressionat perquè el Sant Andreu no abandonés el Narcís Sala. Després de l'ascens va néixer una plataforma que es diu Salvem el Narcís Sala, que va començar a organitzar campanya, mobilitzacions i recollir signatures per exigir la gespa natural i que el Sant Andreu pugui jugar amb totes les condicions de primera. La campanya va arribar a recollir 8.228 signatures amb milers i milers de gent i de llocs presencials perquè l'anés a firmar, doncs, qui considerés, no?, que havia de defensar això. El club mateix, quan va anunciar l'acord amb l'Ajuntament, va agrair explícitament la mobilització popular i veïnal de Sant Andreu del Palomar, de tot un barri dedicat a que el Sant Andreu jugués amb la gespa.
0: On està la nostra gespa? O sigui, sí, ni exacte. Xavi Hernández, tan preocupat per la gespa, s'havia estat mai.
11: Tothom preocupat d'això. Els desperdicis tenen un paper particular perquè són la grada d'animació del Sant Andreu i un dels principals motors de l'ambient i de la identitat popular del club. Són un grup creat el 2007 d'orientació antifeixista i molt vinculat a les reivindicacions socials i a la identitat de Sant Andreu, el que parlàvem de la unitat. Abans us deia que les grades vertebren la socialització de la gent que les integra i, a més, tenen un component perfecte per ser atractives. Tenen un component de victòria, no només al camp, sinó com aquesta que ha aconseguit amb la gespa natural que ben aviat el Narcís Sala lluirà i estrenarà d'aquí poc.
0: Espero que sí, i a més em fa molta gràcia la imatge que comentaves del partit quan va haver-hi l'apagada, perquè jugaven contra el Real Madrid Castilla, contra el filial del Madrid, i per tant veure Sant Andreu i filial en aquest cas del Madrid jugant un partit són com dos mons que xoquen d'una manera frontal.
11: Completament, i a més la quadribarrada del Sant Andreu al Madrid, no? Com aquesta imatge de...
0: Sí, és que són dos extrems tan diferents.
11: Total.
0: Jo crec que Thiago Pitarc, que en aquell moment es deia que havia d'anar al Mundial fins i tot, quan va veure que s'apagava la llum, va pensar, hòsties, no sé com he acabat aquí, eh?
11: Boicot.
0: No sé com he acabat aquí, però crec que de les millors coses que ens han passat al futbol, i no sé si estàs d'acord, és l'auge de Sant Andreu i Europa, entre d'altres, evidentment, però com aquests clubs populars que reivindiquen el futbol de sempre.
11: És fantàstic. veure tot un barri el diumenge, el dissabte, el dia que juguin, els dimecres entre setmana, l'altre dia era entre setmana dimecres i hi havia una mobilització al barri de Sant Andreu per anar a veure el Sant Andreu amb la Madrid, també, no? Partit important i així. Però és preciós, o sigui, de veritat fa absoluta pell de gallina i amb l'Europa passa exactament el mateix. Si teniu coneguts que tinguin un carnet que us el puguin deixar un dia, aneu ara a Can Dragó i aneu al Narcís Sala quan
0: estigui. I els preus, al final, o sigui,

0: Ja, al bon preu.
1: Els coneixes tu?
0: Amb algun conec, sí. Amb algun conec. I amb algun hem entrevistat i hem vist també per ahí.
1: Per allà te'ls has trobat. Doncs, Júlia, sí. Moltíssimes gràcies moltes ganes d'escoltar-vos més divendres, tant a l'Edu Boada com a tu, que us aneu tornant. Sou Gerard Martín i Eric García.
0: Efectivament.
1: A veure qui li toca jugar cada dia, però moltes gràcies i ens anem trobant els divendres perquè ens demostris que l'esport és cultura.
0: Fantàstic, això farem.
1: Vinga, que l'agradaria, l'anem buidant.

0: ho fem amb el Girona encara guanyant a l'Albacete 1-0 gràcies al gol d'Abel Ruiz. Allà hi tenim la Núria Vilamala. Com deixem el partit quan estem a punt d'acabar la graderia?
1: Doncs de moment guanyant el Girona, no, però és veritat que l'Albacete està millor en aquests últims minuts. Ara intentava una jugada en atac, Sarasa pel Girona, però en el minut 27 patint el Girona, però guanyant ha marcat Abel Ruiz. Girona 1, Albacete 0.
0: Moltes gràcies, Núria. T'escoltem al Larguero a quarts de 12 amb el que hagi donat el partit de sí.
1: Una abraçada.
0: Fins aquí la graderia d'avui divendres, també la d'aquesta setmana. Tornarem dilluns, com també ho fem sempre amb el Què t'hi jugues. Ja sabeu, la graderia a 8:45 del vespre. Us deixarem ara amb l'hora 25 de José Luis Sastre, l'actualitat esportiva, el resultat del Girona-Albacete, també dels partits de la Nations League. Ho podreu trobar tot allà, així que només ens queda dir-vos moltes gràcies per escoltar-nos i que vagi molt bé. Adeu!
2: La graderia del balcó, amb Anna Palet.
3: En aquesta part del món hi ha una supercomputadora que investiga el que encara no existeix. Aquí fem lleis per a que tothom pugui tenir casa.
4: I sopem a les millors taules del món.
5: En aquesta terra protegim i acollim.
6: Fem barri i fem pinya.
7: I fem i no deixem de fer.
8: El futur és aquí. Tot el que Catalunya posa al teu abast a gent.cat/serveis.
9: Potser vivim a l'indret amb més futur del món.
10: Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.
11: Con Línea Directa el éxito está asegurado y suena tal que así.
12: ¡Valorado!
11: Claro, porque nuestro seguro de coche es uno de los mejor valorados en España.
12: 100% asegurado.
11: Cámbiate y te mejoramos el precio de tu seguro directamente. Llama al 917-700-700 o entra en lineadirecta.com.
13: Mi primer vino no fue un Ribera del Duero. Equivocarse solo es el paso previo a acertar. Ribera del Duero. Quien lo probó, lo sabe.
14: Última hora. Los estudiantes del máster online en proyectos periodísticos digitales avanzados de UNIR y Prisa Media liderarán el sector. Aprende las herramientas imprescindibles para que tus trabajos y proyectos tengan el impacto que buscas. Disfruta de las clases magistrales de Manuel Javois, Kiko Llaneras y otros muchos profesionales. Además, podrás realizar tus prácticas en El País, AS, la cadena SER o Los 40. ¿Te lo vas a perder? Infórmate en unir.net.
15: Ser bomber o bombera és molt més que una feina. És posar força, vocació i compromís en un projecte col·lectiu al servei de tothom. Si vols contribuir a una Catalunya més segura, aquest és el teu lloc. Nova convocatòria d'accés al cos de bombers de la Generalitat. Fins al 29 de setembre, el 40% de les places estan reservades per a dones. Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.